El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: company.
1: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus...
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava a la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes al

0: Mando Dolecen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
1: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
0: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
2: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Sáez.
3: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
2: A Ravensbrück, la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
4: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
1: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holstein. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball, obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
5: Les coses iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron, nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
2: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holstein encara hauran d'esperar a ser alliberades.
5: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
1: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
6: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
1: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
2: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
5: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
1: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
5: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
1: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
7: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
8: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
7: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
1: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
2: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
9: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
2: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, l'Etel Gené.
7: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
8: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
7: Voilà, y donc mon père a accepté.
1: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
8: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Van encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
1: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
4: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera, es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
1: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
10: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
1: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica l'Etel Gené.
8: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
1: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. L'Etel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
7: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
8: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
7: Pour elle, c'était important.
2: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit que tothom recorda, el va cremar.
10: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
1: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
8: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
1: La directora del diari Segre, la periodista Anna Saez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
3: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
2: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
5: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
2: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
5: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
2: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
11: Nom:
8: Lola Casadellà Puig.
11: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
8: 6 de maig de 1945.
11: Situació:
8: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
1: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
6: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
7: Museu Particular, capítol 4, els tapets.
5: Ei, Anna.
8: Hola.
5: Què, parlem dels tapets?
8: 100%.
7: Museu Particular.
5: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
8: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
5: No, però és a dir...
8: No, però perquè és fàcil logísticament. És
5: exacte,
8: a dir, només
5: exacte,
8: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
5: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal. No? Més concretament, el llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de Nanchet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
8: Penélope, m'encanta.
5: Bueno, clar, evidentment era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no?, amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no?, també perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades, o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, pràcticament des del seu inici, aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement després, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores, d'aquesta manera, doncs, es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà i no han de... I jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquest el sistema. I sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 són és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més. És aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja. És el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada abans amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del, en el tema del, del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
8: Ah,
5: d'acord? Carai. Estem en aquest punt, no?
8: Vale.
5: O un sofà a llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
8: Ja.
5: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores, es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que s'arratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
8: Maca,
5: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
8: Ja tardava
5: de la tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
8: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
5: Les dones.

0: antes, antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, Los días de la semana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella diu tapetis...
2: No, i ara bé, sí, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxet, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça teixint de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona, també en certa manera va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet, és que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres.

0: Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Florir. Les plantes treure flor. Cobrir-se una cosa de floridura.
2: Arriba la primavera i parlem de florir. De l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del Termcat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
3: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes, que treuen una flor, i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però, en canvi, allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud. Yeah.
2: Un altre clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
3: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes en flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entren els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
2: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antoni, ens fas una classe ràpida, si us plau?
3: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina. I aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra. És a dir, no té cap relació amb gèneres. És un terme estrictament científic. Però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. L'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
2: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
3: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per a una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies. També les flors poden ser unisexuals si només tenen gineceu o només tenen androceu.
2: Tot plegat amb un calendari i unes condicions climàtiques que també s'estudien. La fenologia.
3: És una ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, és a dir, que pot ser de plantes, d'animals, de persones, de bacteris. Com que hi ha aquesta relació amb els factors climàtics, doncs té molt d'interès, evidentment, pels botànics i botàniques, que han de saber quan floreix una flor, per tant, quan la poden trobar per determinar l'espècie en flors, o quan fa llavors, o quan té una forma de resistència, però també és interessant per agricultura i ramaderia. O, ara darrerament, meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
2: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
3: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
2: Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
3: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
2: Anemòfiles? Això què vol dir?
3: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera. I per tant és el moment que es manifesta doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració, quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
2: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
4: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
3: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que, a més, se'n fan rams per casa. I en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells polvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre doncs, del ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada. Ei!
5: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossega lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
3: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra. Però, en canvi, té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
6: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i en l'aire el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
3: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs, causa irritacions i al·lèrgies.
7: Neguitka, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu. Permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.
3: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
8: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esvelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
3: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa que un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
9: Al país de l'olivera.
10: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
9: Al país de l'olivera.
3: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
11: Sota de l'om tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
3: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sempre, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil que es dispersa pel vent poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-la.
12: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
13: El ball de la cibada, jo us el cantaré.
3: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies, dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals, com ara el blat, l'ordi. Per a una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de sol i vent per un camp de blat gairebé és d'un risc mortal. Perquè és un pol·len molt lleuger, produït amb molta quantitat, que s'allibera amb descàrregues i, per tant, pot produir reaccions molt explosives. És un dels principals productors de les rinitis al·lèrgiques. D'aquí vindria el nom que té aquesta rinitis, un nom tradicional, que és la febre del fenc.
14: Antònia, llavors, abans de marxar, aparquem els poemes i posem-nos filosòfics.

0: Per què omplim casa nostra amb aquestes plantes des que el món és món?
1: Segurament no hi havia tanta consciència abans, ara ja n'hi ha més, i sí que hi ha cases on no entren determinades plantes, però què passa? Que l'atracció per les flors també és una constant de la humanitat. Clar que atrauen animals, però també ens atrauen a nosaltres, que no deixem de ser animals humans.

0: Aplaudiments per l'orquestra i per les companyes de la xarxa que ens han ajudat amb les poesies. Per ordre d'aparició són la Carme Parres, la Judit Porta, la Vanessa Raja, la Mont Carvajal, la Jèssica del Moral, la Gisela Puntí, la Maria Josep Guitart i la Sònia Kerr. Gràcies a totes.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: èxit.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
0: Si tu...
5: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un d'infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica així de l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. No, it's easy.

partir. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: nova llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Ticket.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb un to conciliador, Montsina Llimós, de Junts, va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre. O sigui, és una situació, la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i, a partir d'aquí, prendre les decisions que s'hagin de prendre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i, de fet, la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe. Es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
3: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen. Ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar, estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
3: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Adif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer, de Somi, oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
3: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'excursió del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball 3 dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

L'onada de calor d'aquests dies ha deixat els rècords en temperatura, però també ens recorda la fragilitat dels nostres boscos. Catalunya ha viscut dies d'una enorme tensió amb incendis simultanis a diferents punts de Catalunya que, afortunadament, els bombers han aconseguit estabilitzar abans que es convertissin en grans

0: Les elevades temperatures registrades aquests dies, amb màximes inusualment altes, també a la comarca, a Vic i a Santa Eugènia s'han arribat als 40 graus, han deixat clar que els episodis extrems ja no són excepcionals. El canvi climàtic allarga la temporada de risc i crea escenaris cada vegada més difícils de gestionar. Els bombers insisteixen que avui disposen de més coneixement, més mitjans i una millor capacitat de resposta que fa 3 dècades, però també alerten que la simultaneïtat dels incendis posa al límit qualsevol dispositiu. Aquest cap de setmana tornarem a viure amb un ai al cor. Gent de vacances de cap de setmana omplirà boscos, muntanyes i espais naturals. La millor eina continua sent la prevenció de qualsevol acció que pugui suposar un risc. Una burilla llançada des d'un vehicle, una barbacoa on no toca, maquinària que genera espurnes o qualsevol negligència poden tenir conseqüències irreversibles. És cert que els boscos necessiten més gestió, recuperar espais agrícoles i mantenir les franges de protecció als voltants dels nuclis habitats. Una feina que s'ha de fer tot l'any, però en dies com aquests la responsabilitat individual esdevé decisiva. És divendres 10 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a 9:45 a la tertúlia farem un repàs del que hem parlat aquesta temporada, dels temes que han estat estrella al Territori 17, i ho farem amb els mateixos companys del Territori 17, amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio i l'Andreu Jiménez. I després d'escoltar la cançó del dia serà el moment a 10:15 del matí de parlar sobre música. Avui en Jaume Espuny ens porta I'm Your Man d'en Leonard Cohen. I ara, recta final del programa, a partir de 10:45 farem un repàs dels actes del cap de setmana i també repassarem algunes de les novetats musicals que han sortit avui i durant aquesta setmana. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. En el passat ple del Parlament, el govern es va comprometre a mantenir activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora quan entri en funcionament el nou centre al solar de l'antic mercat municipal. Esquerra celebra l'acord i l'Ajuntament de Vic acusa els republicans de confondre la ciutadania.
2: El govern s'ha compromès a mantenir activitat sanitària en el barri dels Caputxins amb l'objectiu de que aquest trasllat en el CAP Vic Nord no comporti deixar desatesa una part de la població en un espai on hi ha arrelament d'aquesta atenció sanitària. I, per tant, té el compromís del govern que complirem la nostra paraula en que en aquest sentit es pugui desenvolupar aquesta activitat en el barri dels Caputxins. Moltes gràcies.
3: Aquesta va ser la resposta del conseller de Presidència, Albert Dalmau, a una pregunta d'Esquerra en el ple del Parlament d'aquest dimecres. D'aquesta manera es feia públic el compromís adoptat pel govern a petició dels republicans amb una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos. Des d'Esquerra Republicana apunten que amb aquest compromís del govern continuarà havent-hi activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora un cop es posi en marxa el que s'ha d'aixecar als solars de l'antic mercat municipal. En parla Joan Ballana, d'Esquerra Republicana de Vic.
4: Això permet afirmar amb rotunditat i contundència que el cap dels caputxins no es tancarà. Com ho hem fet? Doncs negociant una esmena d'addició a la llei d'acompanyament dels pressupostos que garanteixi que la prestació del servei sanitari que s'està duent a terme en el cap dels caputxins ho continuï fent fins que la ciutat disposi d'un nou tercer cap. I és la manera de concretar un anhel dels veïns i veïnes d'aquesta ciutat que veien perillar aquesta assistència al cap dels caputxins.
3: Des de la plataforma Cap Caputxins celebren el compromís del govern. Asseguren, però, que mantindran la mobilització social fins que es concedeixi una tercera ABS a la ciutat. Fins ara, des de l'equip de govern de Vic, tenint en compte la negativa del Departament de Salut de crear un tercer cap, s'havia apostat per donar usos sociosanitaris a l'edifici de la Divina Pastora un cop es traslladi l'activitat al solar de l'antic mercat municipal. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que sense tenir la propietat de l'edifici del CAP Vic Nord no poden decidir quin ús poden fer-ne. Ho explica el mateix alcalde, Albert Castells.
5: Estem negociant directament amb el Ministeri i també amb el govern Illa la cessió d'aquest edifici a la ciutat de Vic. Recuperar aquest edifici per la ciutat de Vic. Això, en primera instància, si no tenim la propietat de l'edifici, que és propietat del Ministeri, no podrem decidir res. I en paral·lel hem de debatre el futur de l'edifici. I on passem en aquest ús? Doncs estem negociant també amb el govern, amb el departament.

0: de salut, la planificació d'una tercera àrea bàsica de salut i el calendari previst per aquesta tercera àrea bàsica. Aquesta és la realitat l'any 2026.
1: Castells assegura que Esquerra Republicana és especialista en vendre fum i generar notícies per confondre la ciutadania.
2: I també Esquerra de Sant Joan reclama millores als parcs infantils del municipi. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el porteu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
3: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbien, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certes de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs també incorporin nous espais d'ombra doncs perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbien, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.
2: I ha estabilitzat el foc de Navarcles, que dimecres a la tarda va afectar 30 hectàrees i que va obligar a confinar Sallent i part d'Artés. El Moianès esquiva les afectacions més greus i només afecta algun tram del terme municipal de Calders. Laia de Déu, una codinenca.
5: Tot i que en un primer moment semblava que el foc podria afectar la part sud del terme municipal de Calders, el foc va créixer en direcció contrària, afectant principalment Artés i Sallent. La bona evolució de l'incendi ja havia fet aixecar cap a 2:15 de la nit els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Precisament els bombers han indicat que allà on es queda més feines a la planta de gestió de residus d'Artés, que va quedar afectada per l'incendi que ha provocat una columna intensa de fum. Segons els bombers, aquesta fumera possiblement continuï sent visible durant uns dies. El foc es va originar a 3:15 de la tarda al pont de Cabrianes i va agafar direcció Artés. L'alcalde de poble, Enric Forcada, ens explicava a la tarda els primers moviments de l'incendi.
6: Llavors ha començat a ser el pont de Cabrianes i ha anat avançant per la carretera d'ella i anava avançant cap a Artés i l'han anat parant, però de moment encara no està controlat. Sí, nosaltres hem activat el pla d'emergències, el primer que hem fet, i des de la Generalitat s'ha confinat a la zona oest del poble i polígon, i a part d'altres nuclis, Navarcles i Cabrianes, que ens han dit que era més per precaució i per treballar amb més facilitat, no trobar gent als carrers, més que per perill.
5: El fum negre provocat per la crema dels residus de l'empresa afectada per les flames va obligar a confinar els nuclis habitats més propers. En aquest sentit, Sallent va acabar sent el municipi més afectat, començant pel polígon industrial i Cabrianes abans de confinar-se durant un parell d'hores tot el municipi. L'alcalde Oriol Ribalta ho explicava des de Cabrianes.
7: Bé, des del FECAT s'ha enviat una alerta a tots els ciutadans del municipi. Primer hem començat confinant Cabrianes i el polígon Berenguer i després el conjunt del municipi. Per tant, tot Sallent, el municipi de Sallent està confinat i el confinament es fa justament per aquesta columna de fum d'una empresa que està cremant a l'altra banda de la Gavarresa, al terme d'Artés, i que per tant va cap al municipi, i perquè hi ha els accessos tallats del municipi. Ara fa poc han reobert la C25, però hi segueixen havent accessos tallats perquè el municipi està confinat i per tant
5: La proximitat de les flames a l'eix transversal també va obligar a tallar l'autovia durant 3 hores en els dos sentits de la marxa. Finalment, el foc es va donar per estabilitzat cap a les 10 de la nit gràcies a una ràpida actuació dels bombers, amb una cinquantena de dotacions amb el suport dels ADFs que van permetre parar els flancs més perillosos del foc en poques hores. Durant la jornada d'ahir es van continuar les tasques de seguiment i control del perímetre per evitar revifades i treballar per donar-lo per controlat.
2: I a Vic, aquest proper cap de setmana no hi haurà ni castells de focs, ni correfoc infantil per l'alt risc d'incendi forestal. Andreu Jiménez.
1: Així ho va comunicar l'Ajuntament de Vic ahir al matí. La situació de temperatures extremes que viu Catalunya ha comportat l'aplicació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a Vic, entre altres municipis. Això ha comportat tot un seguit de mesures, entre les quals hi ha la prohibició d'utilitzar material pirotècnic. Tampoc es poden llançar objectes amb combustió o material susceptible d'originar un incendi. Una decisió presa d'acord amb les Fúries d'Aus, la colla organitzadora del correfoc infantil i el correfoc de festa major, que s'havien de fer el dissabte que ve. També queda suspès el castell de focs de diumenge. La intenció del consistori és estudiar la recuperació d'aquests actes més endavant, quan les condicions meteorològiques ho permetin.
2: I les altes temperatures d'aquests dies també han tornat a posar el focus en els refugis climàtics, uns espais que cada cop tenen més protagonisme durant l'estiu. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que Cardedeu enguany el consistori ampliant la xarxa fins a 10 equipaments municipals, un d'ells la biblioteca, amb espai per fins a 140 persones, accés gratuït i serveis bàsics com, per exemple, l'aigua i els lavabos necessari en aquesta època. Tot plegat, però, a més, amb distracció per totes les edats. Escoltem alguns dels usuaris.
9: Tinc un nen petit i fa una calor que empesta i hem de sortir de casa.
10: Vinc a llegir i també faig classes de repàs.
11: És un lloc on ara mateix està molt fresquet.
12: Fa una temperatura molt adequada i amb aquesta onada de calor s'agraeix molt.
13: Hi ha pocs llocs on anar realment perquè els parcs estan a ple sol i clar, no saps on anar amb el teu fill o la teva filla a que juguin una estona amb unes condicions correctes a nivell climàtic.
8: Les famílies reivindiquen, sobretot, que no tenen espais al poble i que els carrers i, sobretot, els parcs hi falten ombres per la manca d'arbrat. Malgrat els 10 equipaments habilitats per aquest estiu, la biblioteca, per exemple, obre només 2 matins a la setmana, totes les tardes, però cap cap de setmana. Això sí, però, i és que tant la biblioteca com el CAP, com el casal de la gent gran, es mantindran oberts tot l'estiu sense tancar per vacances.
2: El ferit de l'esllavissada de Riembal explica que li va caure una roca de 500 quilos al seient del copilot del cotxe, Isaac Muntados.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els 3 fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball 3 dies a la setmana. Així recordava l'accident.
14: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
14: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
2: Tot i que la temporada esportiva regular s'hagi donat per acabada, l'esport no s'atura a Osona i a Lluçanès durant l'estiu. Són nombrosos els tornejos de futbol sala, futbol o altres esports que ajuden a fer més suportable l'època sense competició oficial. Un clar exemple de tot plegat és el torneig de futbol 5 de Taradell, que continua sent un gran punt de trobada per a molts equips cada tarda entre setmana. Andreu.
1: Fins a 150 equips, tot un rècord, participen fins a finals de juliol a la 49a edició del torneig de futbol 5 de Taradell. Tot un referent a l'estiu per als jugadors de la comarca i també d'altres indrets que s'organitzen per prendre part en una de les cites futbolístiques més esperades fora de la temporada oficial. Des de la categoria de prebenjamí fins a cadet, cada tarda la Roureda s'omple de partits als quatre camps que s'habiliten sobre la gespa artificial per viure el futbol de la millor manera possible. Sentim a l'entrenador de Sant Bartomeu del Grau, a l'entrenador de Futbolíssims 17 i el director del torneig F5, Joan Puig.
15: En equips que tenen molt nivell, que és el bo d'aquest torneig, i així ens va bé per aprendre una mica. Bueno, nosaltres ja fa quatre anys que venim, i bé, els nens s'ho passen bé, anem a disfrutar, vull dir, tothom li agrada guanyar, però si no guanyes ni tampoc passa res, després fem un gelat o un entrepà i fair play total.
16: Jo entrenava el Benjamí d'aquí al Taradell, i el 90% de l'equip és d'aquí a Taradell, i van fer un equip entre ells, n'hi ha dos que juguen, no juguen aquí a Taradell, però bueno, els altres juguen tots aquí a Taradell, i ens van dir, ostres, necessitem algú, vols fer-ho? I vaig dir, bueno, pues, pels nanos i pel club i tot això, pues, fem d'entrenadors.
17: Tenen ganes de futbol, i de fet ara les pretemporades comencen a l'agost, tothom ens diu, és que saltem d'una temporada a una altra, però bueno, la gent al final busca passar-ho bé, i la confiança que ens dona ens és molt gratificant per part nostra.
1: El torneig va fent passos cada any per millorar tots els aspectes que el conformen, des d'una aplicació per seguir els partits en directe fins a un comitè de disciplina amb una normativa ètica i sobretot una gran festa el dia de les finals en cap de setmana. El futbol és important i la competició s'ho mereix, però també és l'excusa per trobar-se al camp i generar un bon ambient fora del terreny de joc.
17: Nosaltres intentem fer les coses a nivell amb dues bandes, no? La part esportiva, però també la part humanitària i la part social. Llavors, l'ambient que es viu aquí durant els vespres, amb trobades de pares, amb jugadors, amics, doncs té un plus de qualitat que... I nosaltres encarem molt una bona part del torneig a la part social, que és aquesta, i a la part esportiva. I a la combinació de les dues coses pensem que és aquesta fórmula que el fa molt atractiu.
1: Les fases d'or i de plata de cada categoria ja han quedat definides. Ara tothom ja sap si lluitarà pel trofeu de campió o jugarà la consolació. Tot plegat es decidirà el proper 1 d'agost a Taradell.
2: Naina, Alosa o el grup de rock català Dirty Sunday són algunes de les moltes propostes que formen part del nou cartell de la Festa Major autogestionada del Polvorí, Enric.
8: Doncs sí, Ona, així és, i és que la plaça de Sant Joan acollir la presentació de la programació, que en aquesta edició comptarà amb una novetat molt destacada, en el que significarà un dels punts i espais més reivindicatius i emblemàtics de la vila, on la lluita antifeixista, ecologista i feminista es traspua a cada activitat. Escoltem a Pau Mas, de l'executiva del Polvorí.
18: Un dels objectius que teníem aquest any era intentar com que hi hagués programació durant tot el dia, des del matí fins la matinada. Llavors, com que aquí a la plaça normalment a les tardes tenim proves de so i tal, i era impossible fer activitats aquí, doncs obrim l'espai i la traca aquí a la plaça Margarida Xirgo, i llavors també doncs, hi haurà vermuts al matí, un taller de danses populars, bueno, que hi haurà cada matí hi haurà activitats...
8: Des de l'organització asseguren que enguany ha estat de les programacions més complicades d'organitzar, ja que s'acosta una fita molt important pel Polvorí.
18: Aquest any és la 24a edició, també hi ha un grup de gent del Polvorí que ja porta un any i mig treballant amb coses per l'any que ve de cara als 25 anys, llavors és com una mica de fer la Festa Major com cada any, perquè s'ha de fer i la fem amb moltes ganes, però ja també una mica pensant en coses per l'any que ve, celebrar els 25 anys a tope.
8: En tot, el Polvorí remarca que són l'espai reivindicatiu i alternatiu on tothom qui vulgui pot passar-ho bé, i això és el que volen transmetre amb aquesta última programació.
18: Que les coses que passen a l'escenari no és només festa per festa, sinó que també hi ha una idea darrere, i res, la nostra ambició des de sempre és ser aquest espai, que la gent pugui passar-s'ho bé, és Festa Major, és del que es tracta, però que també doncs doni que pensar i la gent es pugui sentir identificada amb els nostres valors.
8: Amb una programació, com escoltaven, que combina música, cultura i esperit reivindicatiu, el Polvorí torna a ser un dels punts de trobada imprescindibles dels mesos d'estiu, una edició que servirà també per començar el compte enrere cap al 25è aniversari del projecte.
2: I Caldes de Montbui recupera la festa de la defensa el 18 de juliol en el seu 150è aniversari. Una jornada impulsada per la coral Alcalderí i l'Orfeó Climent Cuspinera, on s'ajunten memòria històrica, música, dansa i participació ciutadana. Laia.
5: Això serà el pròxim cap de setmana a partir de 7:45 de la tarda, quan la Vila Termal torni a viure la Festa de la Defensa, una celebració popular nascuda arran de la defensa de la vila davant de l'atac carlí de 1873, interrompuda per la Guerra Civil després de dècades de celebració. La recuperació d'aquesta festa neix amb la voluntat de retornar al carrer una commemoració que forma part de la memòria col·lectiva de Caldes i de posar en valor el patrimoni musical calderí del segle XIX. L'any 1873, en el marc de la Tercera Guerra Carlina, una columna de soldats carlins va atacar Caldes. La resposta de les milícies, amb el suport de Granollers, Sant Manat i Sabadell, va permetre repel·lir l'atac i convertir aquell fet en un símbol de resistència i cohesió social. Climent Cuspinera i Uller va immortalitzar aquella gesta en diferents composicions. A partir d'aquest llegat va néixer la Festa Popular. Un dels elements d'aquesta recuperació és la interpretació d'unes gitanes autòctones de Caldes, arranjada per l'orquestra Climent Cuspinera. Aquest fet és rellevant, ja que conserven un format musical anterior a l'estandardització de la cobla. La jornada començarà el dia 18 de juliol a la plaça de la Font del Lleó i tothom qui vulgui pot participar com a figurant, sempre que vagin vestits de l'època.
2: I el Teatre Cafè Orient de Prats de Lluçanès ja té punt al cartell de la seva tercera temporada. Andreu.
1: El pròxim setembre farà un any de la reobertura del Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès. Des d'aleshores s'hi han dut a terme dues temporades amb programacions diverses i ahir es va presentar la tercera. Una de les novetats és la voluntat d'equipar l'espai amb un projector. Així ho explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Prats, Jordi Batriu.
19: Ens permetrà fer un petit cicle de cinema o, modestament, algunes projeccions. Crec que amb les temperatures que hi ha avui en dia, aquest teatre pot ser un refugi climàtic que vingui molt de gust venir a veure una pel·lícula a l'estiu, primavera o hivern.
1: Per estrenar aquest nou equipament es projectarà un documental sobre el Cafè Teatre Orient.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
20: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar el nostre home del temps per últim cop aquesta temporada. Pepa Costa, bon dia i bon divendres.
21: Hola, molt bon dia. Què tal? Benvinguts a Informació Meteorològica. Seguim amb unes temperatures que baixen poc a les nits. No refresca, no hi ha manera que pugui refrescar la situació. Seguim amb aquest anticicló, que és el gran protagonista del temps actual. Fa molts dies que el tenim gairebé a sobre. I clar, ho va escalfant tot, eh? Quan l'aire no es pot renovar, doncs cada vegada és tot més calent, cada vegada fa més i més calor. Alguna cosa més a destacar? Doncs que avui la temperatura màxima poder no serà tan alta. Però, bueno, baixarà poc, eh? Baixarà poder 1 o 2 graus. Tot i així farà calor de plestiu avui, calor de plestiu. Poder no hi ha la calor donada de calor, valgui la redundància, però es notarà poc aquesta baixada de temperatures. Algunes nuvolades de cara a la tarda i potser 4 gotes a la zona de Baiter, Núria i zones pròximes. 4 gotes si és que arriben a caure. Eh? Serà molt poca la precipitació que caurà avui. De cara al cap de setmana, mateix panorama de temps, no tindrem gairebé cap novetat, al contrari, anirà consolidant-se encara més aquest anticicló, molt de sol, i si avui tenim algunes tempestes de tarda, tant dissabte com diumenge no es presentaran, creixeran algunes nuvolades, però seran molt poc importants i no deixaran cap precipitació. Demà dissabte les temperatures gaire igual que les d'avui i diumenge tornen a pujar. Atenció, perquè la setmana vinent es torna a presentar molt càlida i tornem a arribar gairebé als 40 graus uns quants dies la setmana vinent. Es torna a presentar molt i molt càlida. no hi ha manera que tinguem un canvi meteorològic important, almenys a curt termini. Moltes gràcies i que tingueu un gran cap de setmana. Adeu.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, per aquesta temporada i per apropar-nos al temps de cada dia, com sempre, puntuals, a 9:45. Ens veiem al setembre per aquesta nova temporada del Territori 17. I nosaltres, com sabeu, avui a 9:45, doncs fem un repàs dels temes que s'han parlat aquesta temporada amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio i l'Andreu Jiménez. I també després escoltarem, com sempre, la cançó del dia i seguirem sobre música, en aquest cas amb en Jaume Espuny, que avui ens portarà I'm Your Man de Leonard Cohen. I a la recta final del programa us farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després acabarem el Territori 17 repassant algunes de les novetats musicals. Però tot això en 3 minuts. Fins ara.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Som divendres, últim divendres d'aquesta temporada del Territori 17 i, per tant, acabarem el repàs de portades, com sempre, parlant de la portada del 9-9, en aquest cas d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Què diu avui?
2: Doncs hi ha Jim. Un dels temes que ara mateix a Catalunya, malauradament, surten a totes les notícies. Obres un calaix i et surt una notícia sobre els incendis. El que hi hagi amb una quinzena de petits incendis forestals a Osona, el Ripollès i el Lluçanès en només una setmana. L'elevat risc en plena onada de calor obliga a suspendre el Castell de Focs i els correfocs a la Festa Major de Vic. I pel que fa a la imatge destacada, doncs dilluns ja ens queda enrere, però el Tour de França va passar per aquí i es veu a la Rambla del Passeig una imatge on justament van passar, on es veu el líder ara mateix de la General, Tadej Pogacar, també a Jonas Vingegaard, que en aquell dia portava el mallot groc. Bé, doncs Osona i el Ripollès van vibrar amb el pas del Tour, que és el que acompanya aquesta, la principal imatge de la porta d'avui del 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
1: Doncs seguim ara, en aquest cas, per la portada del 9-9, però del Vallès Oriental. Explica'ns.
2: Que utilitza la mateixa estructura, el titular, però aquí sí amb més, i també la imatge principal, evidentment que parla de l'incendi de Sant Benet, que també ha afectat unes hectàrees al municipi de Caldes de Montbui, poble que és del Vallès Oriental i que la Laia ens ha anat explicant molt bé aquests dies. El que hi hagi més, el foc de Caldes arrasa 85 hectàrees al municipi sense afectar cases al Farell. Els balnearis obren portes durant dues nits per acollir els veïns que no podien tornar a casa. La comissió de l'Escaldàrium suspèn tots els actes, mentre hi ha foc no es pot fer festa. Això és el que remarca avui el 9-9, i la imatge doncs es veu a una patrulla de policia local de Caldes que s'interessava per dues veïnes del Farell dijous al matí. I també, evidentment, el 9-9 ha volgut parlar del Tour de França a la part inferior de la portada, on es veu a la sortida, ja que era des de Granollers, doncs els ciclistes del Caja Rural, Àlex Molinar, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro, i l'Alfons diria que és, no el veig bé, però crec que és Matías Vasek, on els ciclistes doncs anaven amb els mallots respectius com a millor, Juan Ayuso, perdó, eren els ciclistes doncs que portaven els mallots a la sortida de Granollers el dilluns.
1: Que faré una aposta, eh? Juan Ayuso és de Lidl Trek?
2: Sí, és de Lidl Trek.
1: Estic molt aprenent, bé, eh? Estic aprenent, eh?
2: Molt bé.
1: Doncs va, Andreu, obrim la mirada i veurem què diuen les portades dels diaris catalans. Començarem per la de La Vanguardia.
2: Que avui La Vanguardia titula "El govern creu que ha convençut a Trump del seu esforç militar". Gir de guió del líder dels Estats Units, que elogia la contribució espanyola i enviarà un sisè destructor a Rota, tot i retirar les tropes en altres països. Un dia es diu una cosa i un dia una altra.
1: Sí,
2: Donald
1: sí.
2: Trump, depèn com s'aixequi, dirà una cosa i el dia següent dirà tot el contrari.
1: Per tant, no podem confiar mai
2: no
1: en la seva paraula, la veritat.
2: Paraula, no. I la imatge que doncs en remarca La Vanguardia, si els fenòmens meteorològics aquests dies està sent un dels temes, un són els incendis i l'altre aquesta onada de calor. I a la imatge es veu un jove on està en una platja i busca la ombra que hi havia en aquell moment, doncs, que era una palmera, i està no prenent el sol, sinó està estirat allà a la sorra, doncs, va, suposo, després de banyar-se a la platja.
1: Seguim ara, Andreu, per al diari Ara.
2: El diari Ara, que avui titula, fa referència a l'enquesta del CEO que es va publicar ahir. Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra. Els d'Oriols passarien de 2 a 23 o 25 escons a costa dels juntaires, que baixarien dels 35 als 16 o 18. I el PSC retrocederia dels 42 als 36-38, Esquerra pujaria de 20 a 24, de 20 a 24 a 26, i Vox creixeria fins a atrapar el PP amb 12 o 13 escons. I a la imatge que remarca avui destaca el diari Ara, doncs és la nostàlgia dels 90 del Cruïlla, és el que llegim, perquè el festival, doncs, ahir va ser la segona jornada i es veu a un dels artistes que va participar ahir en aquest popular festival de Barcelona.
1: Seguim ara, Andreu, per al periòdico.
2: El periòdico, que mira, avui llegim: l'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. I a la imatge destacada doncs veiem la segona vetllada de la clàssica a la platja, càrrec de l'OBC, que desafia la calor extrema i reuneix de nou 30.000 persones. Això es va fer ahir a Barcelona.
1: Una imatge xula, eh?
2: Molt xula, sí, la veritat. Sí, sí.
1: I acabarem el repàs de portades per la del Punt Avui.
2: Nova vida amb els clàssics, és el que llegim a la portada del Punt Avui. I bé, es veu aquella famosa imatge de dos braços ajuntant-se, on fa referència, doncs, ho complementa amb aquest titular del Punt Avui.
1: Doncs, Andreus, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: El País, que avui la portada del País no l'han publicat avui a... Aquí, si vols, anem a la del Mundo.
1: Seguim per la del Mundo.
2: Que sí que la tenim. Espanya va firmar nous contractes milionaris amb l'OTAN per calmar Trump. Que això també, el que comentava una mica La Vanguardia, que Trump ara ja ha convençut, que Espanya ha pogut convèncer a Trump que han fet un esforç militar. I mira, la imatge, evident, avui hi ha Mundial, jugues la selecció espanyola i ho fa contra Bèlgica, i El Mundo, doncs, publica una entrevista de Lamine Yamal, on és la imatge principal d'avui d'aquest mitjà. Lamine, estic a punt per al moment decisiu.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada de La Razón.
2: La Razón, que avui el que llegim és: les cloacles van acabar a Correus amb l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Luco assenyala Juan Manuel Serrano, president de l'empresa, i connecta el nucli històric del sanchisme amb Leire. I la imatge, doncs, sí, també El Mundo parla, doncs, el protagonista de la portada, de Lamine Yamal, en aquest cas és Àlex Baena, un dels altres futbolistes importants de la selecció, on també a La Razón li fa una entrevista i llegim unes declaracions seves. He recuperat la confiança i la felicitat que hi es nota al camp. Això ho fa referència perquè Àlex Baena aquest any ha tingut una temporada difícil a l'Atlètic de Madrid.
1: I acabarem el repàs de portades per la del diari de l'ABC.
2: L'ABC, el PSOE assumeix el seu irremediable imputació per al cas Leire. Davant del cúmul d'evidències aportades per Luco, els càrrecs socialistes veuen inútil seguir presentant a la lampista com una fabuladora i preveuen que la investigació vagi a pitjor. I a la imatge es veu Juan Manuel Serrano, excap del gabinet de Sánchez i l'expresident de Correus, on també està sent investigat. Per tant, ja veiem que moltíssima gent per aquests casos, doncs, està sent investigat. Irona, tenim la portada del País.
1: Ara t'anava a dir que també la tenim.
2: Llegim: Vox rehabilita a un conegut revisionista de l'Holocaust. Abascal va prescindir de Fernando Paz com a candidat al 2019. I la imatge, doncs, com hem vist altres diaris...
1: Cadascú ha agafat un jugador diferent,
2: sí,
1: eh?
2: El jugador que li han pogut fer l'entrevista, en aquest cas El País, ha estat en Marc Cucurella, i el que complementa la imatge de Cucurella és: crec que anem per un bon camí. Tant de bo sigui així.
1: Doncs bé, aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 3 minuts de... Perdoneu, 3 minuts, no, 8 minuts de 9:45 i, per tant, és moment de tertúlia. Doncs bé, última tertúlia d'aquesta temporada del Territori 17, i ho farem com sempre amb els companys del Territori 17, en aquest cas amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio i l'Andreu Jiménez. Què tal, com esteu?
3: Bé, molt bé. Ens falta l'històric aquí, però vaja...
1: L'històric avui no ha pogut estar amb nosaltres, en fi.
2: Salutacions,
3: Isaac.
2: Deu estar patalant.
4: Sí, això te la va dir, deu estar amb mi, sí, segur.
1: Segurament, segurament. Què tal, com porteu la calor aquests dies? Ha millorat? Heu trobat algun...
3: A dins de casa, cardats.
1: Sí? Heu trobat algun refugi climàtic més?
3: Sí, al jardí de casa, per això no entrem a dins.
4: El meu refugi climàtic és on estic ara mateix, perquè és el lloc que tinc aire condicionat.
3: Ah, per això fa més hores extres que mai la Laia.
4: Ah, exacte. Ahí les dau.
1: No, realment és important poder treballar a gust per poder fer millor la feina. És a dir...
4: Home, sí.
3: Claríssim.
1: No podria... Jo, per exemple, aquí dins, si estiguéssim, no sé quan estem, però estem de conyo, ostres, és que se't fa tot superfeixuc.
3: A 32 graus estaries d'una mala hòstia.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Tu on veig des d'aquí que l'aire avui el tens parat.
1: Ah, doncs mira, imagina't, el tinc parat i estic perfecte. Vull dir...
2: Jo sí que passo més calor. Si tanco la porta, tinc aquí els ordinadors i tots els catxarros, i és pitjor. Però obro la porta i es passa, perquè s'està fresqueta aquí.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Doncs bé, la idea de la tertúlia d'avui era fer una miqueta d'un repàs del que s'ha anat parlant aquesta temporada al Territori 17, temes així clau. Per això tinc un tema que a mi, jo el desconeixia, quan vaig començar amb el Territori 17, em va fascinar, que és el tema del cementiri xinès. O sigui, és una cosa...
4: És que això, a mi em va pillar de sopetón.
1: Clar, a la Laia també li va...
4: No sé.
1: En Guillem Soler sí que ens va com introduir el tema, però ara no sé si hi ha gaire actualització, la veritat.
4: No.
1: Oi que no?
4: No hi ha actualització.
3: El Guillem li apassionava, el tema, s'ha de dir?
2: Sí.
1: Crec que em va
4: enganxar. Sí, a mi també em sembla interessant, però sí que és veritat que fa molt de temps que està tot com molt parat.
1: Sí,
4: suposo
1: oi?
4: Que probablement al setembre tinguem més informació. Espero i desitjo, perquè és un tema que a mi simplement pel safareig ja m'agrada.
1: 100%.
3: Sí, és un tema que suposo que ara no en voldran parlar massa, perquè això d'anar en una zona agrícola forestal desenes de milers de persones, no crec que...
4: No Vaja. Crec que sigui la millor idea. No, no, no.
3: Deuen portar un perfil baix fins a la tardor, ja ho veureu.
4: Ah,
3: ja ho veureu. L'any que ve en parlarem,
4: probablement.
3: Ja quan hauran començat les pluges.
1: Exacte.
3: Recuperem
4: Correcte.
3: Aquest any, si no.
1: A veure si...
4: Correcte.
1: Bueno, esperem que no avanci el projecte, tot i que creu que avançarà.
4: Jo crec que sí. Sí, hi ha una part que penso que crec que sí.
3: D'alguna manera o altra, però segur que sí. Com a mínim, depèn també que s'hagi firmat o no abans de les municipals.
4: Exacte.
1: Clar.
3: Perquè aquí l'Ajuntament està posant una catifa vermella a tot, llavors
4: sí,
3: dependrà molt d'això.
4: Sí, clar, però depèn de
1: què passi. Sí, 100%. Sí.
3: Suposo que voldrà deixar ja certes coses ben lligades, no? Com es diu, però
4: pues sí.
3: Clar, serà justament això. També hi haurà, és molt possible que sorgeixi alguna nova formació política degut a tot plegat,
4: sí,
3: o
1: clar,
3: que alguna potser que tenia poca representació o augmenti molt. Llavors, a veure, segur que focalitzarà tota la campanya o serà un tema interessant.
1: Sí, ja ens ho portaràs, Laia, al setembre.
4: Sí.
1: I a part d'això, Laia, també et volia demanar que no ho hem pogut parlar, el tema de l'escaldàrium. La veritat és que em va... O sigui, jo no sóc de Caldes i tot i així... em vaig posar com a la pell de dir, ostres, imagina't que em passa a mi una festa que portes esperant durant tot l'any i es cancela, tot i que el tema, vull dir, és un motiu que és important i és rellevant. No sé com ho esteu vivint des d'aquí, Laia.
4: Clar, jo és que vull dir...
1: Clar,
4: jo hi
1: estava dient... De ple,
4: Estava llegint la notícia i vaig intentar... O sigui, vaig haver de forçar-me a no trencar-me perquè, vull dir... Per mi havia de ser el primer any que sortia de Bruixa.
1: Clar.
4: Està sent molt... O sigui, la decisió és lícita, és la millor decisió que es podia prendre, i la Comis Caldàrium així ho ha dit. Hi havia moltes hipòtesis, es va crear com un macrodiscurs durant els dies previs a la decisió de què faríem amb l'Escaldàrium, sobretot pel poble i per ràdios locals, que era... jo penso totalment innecessari pel fet de que s'està cremant. Hola. Vull dir, l'Escaldàrium era algo secundari, per molt que tinguéssim moltíssimes ganes de fer-lo, seguim tenint moltes ganes de fer-lo, però l'any que ve.
1: Sí.
2: I això... Clar, Laia, perdoneu, que l'Escaldàrium no va dins de la Festa Major. La Festa Major a Caldes em sembla que és a l'octubre.
4: És a l'octubre.
2: I no heu pensat de fer-lo a l'octubre per la Festa Major?
4: No està sobre la taula, ara mateix. Ara mateix l'Escaldàrium és una cosa que sempre s'ha fet el segon cap de setmana de juliol.
3: Sí, i a més que una cosa que traspassa fronteres, vull dir que no toca només al poble, sinó que és arreu de la comarca, vull dir que és una cosa que ve de tot el territori. Una cosa que m'ha sobtat molt, just quan va passar el primer que vaig fer, quan va haver el comunicat, vaig anar a veure l'Instagram d'Escaldàrium, que també es comparteix amb altres com a Ajuntament, crec així, a veure el comunicat, a veure els comentaris. Ara mateix hi ha 189 comentaris i haig de dir que jo, com a mínim, no n'he vist cap de negatiu, com a
4: jo
3: mínim.
4: Jo sí. I no em deixen... Bueno, d'una persona que posa que és de Caldes, vale? Que si ho busques... fa respostes, o sigui, dona respostes, fixa-t'hi. A mi, com a persona que està a Diables, s'ha decidit en assemblea que no responguem, i ho trobo superlícit, però em venen unes ganes de contestar-li, en plan de calla la boca, no tens ni idea.
1: Sí. Laia, ja et deixem aquest espai per fer-ho, contesta'l.
4: Pues no en té ni idea, no en té ni idea. O sigui, la festa no funciona bé, no tens ni idea de com funciona l'escalda, calla't. Calla't, perquè o sigui, l'engranatge és tan gran que supera totes les expectatives. O sigui, que estem parlant que... I, vull dir, pues, igual que una Patum de Berga o una que la Reda Cervera. Vull dir, la magnitud que hi ha, vull dir, no només organitza Diables. Vull dir, dins de Comis Caldarium hi ha l'Ajuntament, hi ha l'orquestra, hi ha la Forca, hi ha bombers... Vull dir, hi ha tot un engranatge de persones que el fan possible. Ostres, prou.
3: Però aquest és un hater que respon pel que veig a altres comentaris, sí. Però pel que serien comentaris principals, vaja, a part d'aquest, jo crec que tothom ha estat a l'Inet al costat. De fet, a 189 comentaris sí. No hi ha ningú en contra, vull dir que és una cosa... I que seria algo molt fàcil, per com som en aquest país, ja ho sabem, que la gent hagués dit, però què esteu fent? De fet, jo és el que pensava que passaria, I al no veure en cap dic, hòstia, crec que aquí trencar una llança
4: fet,
3: a favor.
4: De fet, hi ha algun
3: no,
4: que no és que sigui hater, sinó que alega que la gent que està a favor d'aquesta decisió, els comentaris, no, és que no s'estima la festa. I és com, no estàs entenent el que està passant.
1: No.
4: Vull dir, la realitat ens ha passat per sobre. Es va esperar fins a últim moment a prendre aquesta decisió. Però, hòstia, i perdó per la paraula, però... els efectius que necessitem per seguretat. O sigui, estem parlant que durant tot el cap de setmana de l'Escaldarium passen unes 40.000 persones per Caldes. L'Escaldarium aglutina 6.000 persones a una plaça.
3: I què hem de pensar? Que
4: els cossos de seguretat estan fent jornades quilomètriques. Uh-huh. No només a Caldes i al Farell i a Setmanat. Vull dir... hòstia, tinguem una... vull dir...
3: que és molt més ampli del que la gent s'imagina. I que això no s'acaba res, És a dir, que no es faci un any, certament, evidentment, quan es viu des de dins, ostres, fa molta pena, jo que he estat també en organitzacions d'aquest tipus, doncs, que no es pugui fer, però a nivell de tradició i tot, escolta, aquí vam passar una pandèmia tancat sense sortir i després la vida ha seguit normal. Per tant, ningú ha de patir perquè això trenqui alguna cosa, que això passi l'any que ve, es faran més i més ganes encara, saps?
4: De vull fet, dir, per tant... de fet, s'ha suspès... s'ha cancel·lat 3 cops l'Escaldarium.
1: Sí, ho vas explicar ara jo. Sí, sí.
3: Veus, clar.
4: Vull dir, que al final són coses que passen, que la vida segueix. Sí que és veritat que ha sigut com molt estrany els dies, sobretot des que va començar l'incendi, perquè el mateix dilluns s'estava muntant l'estructura i dimarts, quan ja hi havia tot allò de l'incendi, era molt estrany perquè veies com s'anaven muntant coses sense saber...
1: clar, sí.
4: O sigui, per una banda, jo estava pendent de l'incendi, anant a fer... a cobrir a Setmanat, i arribava a Caldes i em trobava que s'estava muntant un escenari de l'orquestra de l'Escaldarium sense saber ben bé què acabaria passant. Vull dir, eren com uns contrastos molt heavies i aleshores estem tots... ahir ens vam trobar, avui s'obrirà la botiga, demà també s'obre, s'ha decidit que per ser un espai pues, de suport, de si algú que vol venir a comprar o que simplement ens vol venir a fer una abraçada i a parlar amb nosaltres, doncs estarem allà. I també s'ha mantingut, per exemple, la donació de sang, que són i una exposició que són coses que no són, o sigui, no calen uns efectius de seguretat com una festa del foc i de l'aigua com és l'Escaldarium. Estem tristos, jo estic trist, o sigui,
1: és normal, sí. És normal, és una festa que t'estimes
3: que hi posen molts esforços, i aquests esforços que et desgasten tantíssim, tenen un sentit si acaba desembocant en el que s'està preparant, però llavors si hi ha tots aquests esforços i després acaben res, mina molt moralment d'alguna, perquè està físicament i emocionalment esgotat.
4: Estem tots molt esgotats, vull dir, i no parlo ja de la comissió Escaldarium, vull dir, ara, vull dir, clar, és que la feina que ve ara també és complicada a molts nivells, vull dir, a nivell ja s'ha descoordinat a tothom, però hi ha altres temes, doncs, que preocupen bastant més.
1: Però exacte. Bueno. No, passa molt això. Sí, també amb molts ànims, Laio. La veritat és que si ets una persona doncs, que, per exemple, jo estic a bastantes entitats del meu poble i d'altres pobles, de Centelles, bàsicament, quan algun cop, per algun motiu que no podem controlar, s'ha hagut de suspendre un acte o una festa, ostres, és que fa ràbia... perquè dius, és una cosa que esperes, que t'has estat treballant, que t'ha portat molta feina, i que de com no acabi sorgint en res, doncs és... no sé, fa mal, però òbviament, sí. Si hi ha motius darrere, com és un incendi que a més afecta persones de l'entorn, vull dir, és el que dius, la realitat passa per sobre de qualsevol cosa.
4: Sí. I que és això, que sabem que es continuarà fent...
1: exacte, no s'acaba el món
4: tampoc. I que no passa res... ganes en tenim de fer-lo? Sí, ajornar no està sobre la taula.
3: Tot i així, crec que això hauria de servir per posar altres temes sobre la taula, no? Una cosa com aquesta, que està completament mirada, pautada, coordinada amb tota la infraestructura que hi ha al darrere de forces i cossos de seguretat, s'anul·la per sentir comú i perquè és el que ha de ser, evidentment. Sí. Però després seguim veient gent tirant petards al carrer, saps? Seguim veient, veiem certes coses que potser haurien d'estar...
2: Jo, Enric, que... mira, sí? Avui... si passa una cosa m'encantaria, no podré, però m'encantaria tirar-ne una avui.
3: No ho faràs, espera.
2: No ho faré, i crec que no el podria tirar.
3: Clar, però és que de fet el que hauria d'haver és, ostres, per què no hi ha multes en això? Estem amb lo de sempre, saps?
2: Totalment.
3: O sigui, de fet, per què a Sant Joan ja se'n permet quan estem dins d'època d'incendis? Això és un altre meló que hauríem d'obrir, però si se'n permet per Sant Joan on hi ha molts efectius centrats en això, fora d'aquí, hòstia, que la llei es faci complir, perquè no dic de fer-ne altres, no, a menys de 500 metres de massa boscosa i forestal i agrícola no es poden tirar. Aquí, per exemple, on vivim nosaltres, no hi ha cap punt a menys de 500 metres de massa boscosa. És així de senzill. A Vic, al centre, llavors, potser sí, però a poblacions com més petites d'aquí a Osona, és el mateix. A menys de 500 metres tens el nucli o la plaça, sí, o passes de llarg, sí, o tens 500 metres al nucli. Per tant, ostres, que policia local faci complir això d'una vegada, saps? Que Mossos ho facin complir, que hi hagi multes com toca. L'incendi que ha hagut a Castelldefels, no m'equivoco,
2: Ha estat per un petard.
3: Llavors, sí. Ara, com sempre, ens posem tots les mans al cap, ai, però, hòstia, sembla que quan ho denunciem abans de que passi ens tracten de bojos, saps? Llavors, que seria el moment d'endurir en aquest cas les o fer complir les restriccions de les lleis.
1: Aquí, per exemple, a Vic, a Festa Major, aquest proper cap de setmana, ho he explicat a l'informatiu, s'han suspès totes les activitats de castells de focs, correfoc infantil, és que si s'hagués fet, o sigui, jo, no té sentit, vull dir, clar que no, llavors s'està pensant d'ajornar-ho per més endavant, però clar, més endavant que agost, setembre, quan encara seguirem amb la temporada alta d'incendis, perquè les temperatures així ho diuen.
3: No normalitzem cardar-ho a l'hivern, ja, és que,
1: exacte.
3: Saps, d'alguna manera?
4: El primavera. El problema d'ara és que... El problema és que les festes majors sempre són a l'estiu, excepte molt poques.
1: Hi ha festes majors d'hivern.
4: Però la gran majoria de festes majors són a l'estiu. I sí que és veritat que, per altra banda, per sort, a nivell de correfocs, vull dir, molt pocs cops s'ha anat de mar a un correfoc com perquè... crea un incendi.
3: Sí, exacte. El xifré de fa...
1: El xifré de Centelles! Jo hi era. T'ho juro.
4: Però em refereixo que no no se'n va de mare.
1: No.
3: Tens efectius i gent que sap el que fa.
2: I passes per unes zones que són, al final,
4: exacte, no te'n vas al mig del bosc a fer un correfoc.
1: Sí, sí.
4: Front. Vull dir... Sisplau. Vull dir, qui se'n vagi a fer això té un problema, saps?
2: S'hauran de fer més correaigües, ara.
1: Exacte,
3: correaigües. No, tampoc, hòstia, tampoc estem en sequera. Ara no sembla que estiguem en sequera, però ja veureu.
2: Però sí, no,
3: ja, però és que ara és el moment de guardar, precisament. Vull dir, quan no estem en sequera, després vinc a salinitzadores i vaixells des de Tarragona. Això no sé si ho recordareu, però no fa tants anys, crec que uns 15 anys, venien vaixells amb aigua de Tarragona per portar aigua potable. O sigui, que es diu ràpid.
4: Sí, fa un temps, jo crec, ja.
2: No, fa poc, fa 2 anys també.
3: Però vaixells no van arribar a venir. Voler-ho mobilitzar, però no van arribar a venir. A l'última, crec, recordar, No sé.
4: Sí, jo crec que em sona de fa més temps.
2: No sé, l'altre no era massa petit.
3: En fi, som un país de pandereta, societat mediterrània, som molt macos per algunes coses, però per la resta ens alarmem sempre quan passen les coses i ara és el moment de prevenir d'alguna manera.
1: Doncs avui és quan juga Espanya contra Bèlgica, no?
2: Sí, per això deia el petard.
1: Doncs avui si se sent un petard, o sigui, literalment... la policia local allà mateix...
3: Mira, des d'aquí emplacem la gent...
1: És que els aficionats d'Espanya tiraran petards. Sí, és que ho hem de tenir clar,
2: L'altre dia em vaig sentir un. El dia que vam guanyar contra Portugal... Clar, jo el volia tirar si guanyava Bèlgica, però com que no passarà i no es pot, doncs no...
3: Mira, aprofitem aquest mitjà, Goita, per emplaçar la gent que pugui trucar a la policia local del seu poble.
1: Sí, és que hauria de ser així,
3: I que truqui quan hi hagin casos d'aquest estil. I tant. Sí. I també des d'aquí, mira, aprofito. Jo l'altre dia vaig tenir un cas molt curiós d'una persona que va tirar una burilla per la finestra del cotxe. Vaig fer la fotografia del cotxe en una zona absolutament agrícola, aquí a les Franqueses del Vallès, i vaig anar a la policia de les Franqueses del Vallès, i a part de que primer de tot em van intentar dissuadir des de la policia a no denunciar, i van fer mans i mànigues perquè denunciés dient que no servia de res, sí, vaig haver-me de posar molt farruco per aconseguir fer la denúncia, i finalment la vaig fer. Per tant, no costa res fer-ho, tingueu una fotografia de matrícula, feu la denúncia perquè això arribarà a les persones, i les persones, en cas que no volguessin pagar la multa, haurien d'impugnar-ho i fer tot un procés, que això no ho fa gairebé ningú. Per tant, des d'aquí, animar tothom a denunciar aquestes conductes incíviques, sigui, us diguin el que us diguin, des de les comissaries.
4: Jo no ho entenc, la gent que fa això. O sigui, jo soc fumadora, vull dir...
3: I és que, de fet, no s'hauria de fumar ni a dins del vehicle.
4: No fumo al cotxe, però si ho fes...
3: Amb la finestra oberta.
4: Algun cop ho he fet... però perquè típic caravana de 2 hores que estàs parat i ja jo ja em desquicio, vull dir, em desquicio, perquè em desquicio.
3: Però el problema sempre... és tenir la finestra oberta i que es descapulli.
2: Sí.
3: Clar, si està amb la finestra pujada, aquí cadascú...
4: Jo sempre tinc un got i alguna ampolla d'aigua que ronda pel cotxe de fa 10.000 anys, d'aquelles que no et veus per si de cas,
2: jo
4: i
2: en plan,
4: tiro i... Però i és que inclús la cendra, òbviament baixo la finestra perquè no es quedi, saps? Vull dir... Però mai, o sigui, és que mai se'm passa pel cap tirar-ho, o sigui, és que ni la cendra, tampoc.
1: És que s'hauria de mirar quants incendis s'han provocat per una borilla tirada d'un cotxe.
3: Sí. Els grans incendis de l'Empordà va ser una borilla, sí, que es va trobar ADN, però no es va poder contrastar amb cap base de dades on hi hagués la persona,
1: clar,
3: no?
1: Clar.
3: Però va ser això, sí, sí.
4: Sí.
3: Clar, llavors... No fa tants anys, potser no,
2: fa 5 o 6 anys. Dius de fa 5 o 6 anys.
1: Els incendis de Portbou i Llançà.
3: Sí.
1: Jo estava a Llançà quan van passar els incendis.
2: Sempre hi ets,
1: Un llançà. Ostres, sí, no?
4: Ja, ja, ja.
1: Just l'altre dia...
3: Ona, que estem trobant...
2: Piròmana, És una piròmana.
1: Sí, l'altre dia anava cap a Muntanyola per fer una connexió del programa del Torn de Tarda, i abans d'arribar al lloc on havia d'anar, em vaig trobar un incendi. Que com a bona periodista vaig poder baixar i vaig poder parlar sobre què havia passat i vaig poder fer unes imatges. Llavors, sí, era un tractor incendiat, en aquest cas, no era res provocat. Però...
3: El problema que hi ha aquí és que en tema de piròmens, jo he estat molts anys a campanyes d'incendis, tant de Torreguaita com des de vehicles, informadors forestals, etcètera, treballant-hi, i ens trobàvem en el cas de que sabien qui eren els piròmens, sabíem on vivien, sabien quins vehicles tenien, i quan hi havia un incendi anàvem i veien que sortia, estava entrant al cotxe i estava marxant de l'espai, tu no podies detenir-lo perquè no tenies ni potestat, i en aquell moment el que t'interessava era parar el foc i no podies fer res perquè una persona estava diagnosticada i després tornava a sortir al moment. Va haver un cas que a una persona se li van punxar les rodes al cotxe perquè com a mínim no pogués anar perquè sabia què era, i hi havia una impotència molt forta des del sector. Uau. Perquè era la mateixa persona sempre i estava fent focs setmanalment. Llavors, és un tema això que també s'hauria de tractar. És un tema complex perquè estem parlant de salut mental, però és molt complex. Llavors, també crec que els incendis s'haurien de jutjar com intent d'homicidi, absolutament. No hauria de ser com incendi perquè poses vides en joc, independentment d'on facis incendi, poses vides en joc dels bombers. Llavors, aquestes coses que estàs posant aquestes vides, que es jutgin com intent d'homicidi, absolutament, de tota la gent que pot haver a la zona que podria haver afectada.
4: Jo crec que és un tema de... O sigui, almenys amb tema piromania, Vull dir, crec que és un tema delicat. Jo tampoc soc la persona indicada per parlar-ho, Per molt integradora social que sigui i per molt... Mai he tingut la sort, no? Tampoc, de treballar amb algú diagnosticat d'aquest trastorn. Però crec que també té graus i també té nivells, per tant, crec que depèn del grau i del nivell hauria d'estar en un lloc i no a casa seva.
3: Correcte.
1: Exacte.
3: O segons com, corretges en localitzador GPS, no ho sé, potser vull sona dir... molt, però estem
2: no,
3: parlant...
2: No, sí que sí.
1: Sí.
4: Vull dir que hi ha centres de salut mental, vull dir, és lo que hi ha, saps?
1: Sí, 100%.
4: Si es tenen que ir, se va.
1: És que és una cosa que es diu molt, o sigui, lo típic d'ai, ai, soc piròman, no sé què, o sigui, és un trastorn mental i realment hi ha gent que pateix això i que provoca incendis, vull dir, això és heavy. Sí, és un tema, això.
4: Sí, a mi, jo és que sóc una friqui de mentes criminales i hi ha molts capítols que alguns són piròmens, i un dels punts forts i les raons perquè m'agrada aquesta sèrie és perquè analitzen molt bé el trastorn que té i el per què té aquest trastorn. És brut, o sigui, us recomano 100% que mireu aquesta sèrie si no l'heu vista mai. Les dues últimes temporades no valen una merda, però la resta, boníssimes totes. Espectacular. Canelita. Vull dir, entendreu moltes coses, sobretot de penya amb trastorns de salut mental, òbviament molt exagerats, molts, però el tema de la piromania el tracten molt bé, crec, considero. Mm.
1: Sí, sí, totalment. Esperem que... No sé, la onada de calor s'espera que acabi.
2: Diumenge que ve, no és?
1: El diumenge que ve, però clar, tot i així, l'ambient, o sigui, l'alba segueix sec, vull dir que s'ha d'estar el cas fins a principis d'octubre, jo crec que amb el canvi climàtic sí. haurem d'allargar sí. l'estiu fins a l'octubre, jo penso.
3: I penseu que la sequera no depèn, sobretot molt important aquest concepte, la sequera no depèn de les... podem estar en una sequera extrema en ple hivern, o sigui, ve de la falta de, en aquest cas, de pluviometria, correcte, i moltes vegades estem en hiverns amb un molt alt risc d'incendi. Per tant, tinguem en compte també això. Escolteu, abans que acabi la tertúlia, que veig que ja acaba, vull saludar, ja que fa 3 anys que estic aquí, vull saludar una persona que ens mira cada dia, que és la meva mare, i des d'aquí, hola, ei, ja que acaba el Territori 17.
4: Mi mare a vegades està mirant, també, el que passa que no ho fa.
1: Doncs mira, saludem a la mare de l'Enric.
3: Vinga.
1: La mare de la Laia. Jo també vull saludar els meus avis, que també em veuen Vinga. Cada dia. Ostres, és un moment de dir...
2: Jo també, va, la meva mare, que intenta, quan pot, també seguir-me.
4: Sí, mi mare és exactament igual.
3: Les salutacions a tots i totes des d'aquí.
4: Sisplau.
1: Exacte.
3: Per aguantar-nos per antena i des de casa.
1: Exacte. Doncs bé, amb això acabarem a la última tertúlia d'aquesta temporada. No acaba el Territori 17 perquè ens tornarem a veure al setembre i encara queda una hora de programa, vull dir que encara ens tindreu per una estoneta. A vosaltres, que us vagi molt bé l'estiu i ens seguim veient, nosaltres.
4: I tant.
3: Salut.
1: Salut. Adéu. Fins ara.
0: Territori 17. El 9 FM. La veu de Sant Joan. On...

des de la fresca de Figaflaues, i és que avui és el darrer programa d'aquesta temporada del Territori 17, per si no us ha quedat clar. La millor forma d'acomiadar-nos és amb una cançó estiuenca que convida a anar a les festes majors dels pobles i a viure i a passar-ho bé, i també, sobretot, a la fresca, per gaudir d'un estiu que està sent molt i molt càlid.

0: a matar Chin-chan.
1: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com estem?
2: Aquí estem. A la línia R3, transports.
1: Com està la línia R3?
2: Doncs avui està bé.
1: Sí?
2: Per tant, marxarem amb un bon sabor de boca.
1: Ostres, doncs mira, era una... Era aquell rum-rum que teníem nosaltres. Com acabarem la temporada del Territori 17? Amb l'R3 funcionant o no funcionant?
2: Funcionant? Funciona.
1: Normalitat completa al servei?
2: Normalitat completa al servei.
1: Ostres.
2: I amb tota la línia, la que pot estar operativa, operativa.
1: Clar, recordem, recordem. Segueixen punts de transport alternatiu per carretera per la línia R3, vull dir...
2: Però els punts que... La línia, el tram que havia de funcionar, que és de la Garriga fins a la Tor de Querol, funciona.
1: Funciona.
2: Des de fa pocs dies, però...
1: Exacte,
2: està
1: funciona.
2: Habilitat, per tant...
1: Ostres, doncs bé...
2: Toca celebrar-ho.
1: Toca celebrar-ho.
2: Per un dia que va bé.
1: Exacte. Carreteres, seguim amb...
2: Aquí
1: normalitat.
2: Sí que normalitat.
1: Perfecte. Doncs bé, recordeu-vos... recordar-vos aquest estiu a les carreteres, doncs també és una època on hi ha més trànsit, per tant sempre està el cas del volant, i si feu trajectes llargs, doncs recordar parar cada...
2: Feu parades per hidratar-vos i menjar.
1: No, i també s'han de parar cada dues hores i mitja de conducció.
2: Era dues hores, sí.
1: Doncs, bueno, en fi,
2: que us sapigueu.
1: I, exacte, i està el cas de les carreteres també, doncs, de si beveu, doncs no conduïu. I...
2: Això està clar.
1: Sí, però a vegades s'ha de recordar, que la gent s'ho pren molt a la lleugera. En fi, aquesta és la situació ara mateix de la R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i, en aquest cas, fins setembre.
2: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en I'm Your Man de Leonard Cohen. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I Caldes de Montbui recupera la festa de la defensa el 18 de juliol en el seu 150è aniversari. Una jornada impulsada per la coral Alcalderí i l'Orfeó Climent Cuspinera, on s'ajunten memòria històrica, música, dansa i participació ciutadana. Laia.
1: Això serà, com has dit, el pròxim cap de setmana a partir de 2:15.

0: 8 de la tarda, quan la Vila Termal torni a viure la Festa de la Defensa, una celebració popular nascuda arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i interrompuda per la Guerra Civil després de dècades de celebració. I és que l'any 1873, en el marc de la Tercera Guerra Carlina, una columna de soldats carlins va atacar Caldes. La resposta de les milícies, amb el suport de Granollers, Sant Manat i Sabadell, va permetre repel·lir l'atac i convertir aquell fet en un símbol de resistència i cohesió social. Climent Cuspinera i Oller va immortalitzar aquella gesta en diferents composicions. A partir d'aquest llegat va néixer aquesta festa popular. La recuperació d'aquesta festa neix amb la voluntat de retornar al carrer una commemoració que forma part de la memòria col·lectiva de Caldes i de posar en valor el patrimoni musical calderí del segle XIX. Un dels elements d'aquesta recuperació és la interpretació d'unes gitanes autòctones de Caldes, arranjades per l'orquestra Climent Cuspinera. Aquest fet és rellevant, ja que ho conserva en un format musical anterior a l'estandardització de la cobla. La jornada començarà, com hem dit, a 8:15 a la plaça de la Font del Lleó, i tothom qui vulgui pot participar com a figurant sempre que vagin vestits de l'època.
1: I Naina Alosa o el grup de rock català Dirty Sunday són algunes de les moltes propostes que formen part del nou cartell de la Festa Major autogestionada del Polvorí Enric Rubio.
2: Així és, Ona, i és que la plaça Sant Joan acollirà la presentació de la programació, que en aquesta edició comptarà amb una novetat molt destacada en el que significa un dels punts i espais més reivindicatius i emblemàtics de la vila, on la lluita antifeixista, ecologista i feminista es traspua a cada activitat. Escoltem a Pau Mas, de l'executiva del Polvorí.
3: Aquest any era intentar com que hi hagués programació durant tot el dia, des del matí fins la matinada. Llavors, com que aquí a la plaça normalment a les tardes tenim proves de so i tal, i era impossible fer activitats aquí, doncs obrim l'espai i la traca aquí a la plaça Margarida Xirgo, i llavors també doncs, hi haurà vermuts al matí, un taller de danses populars, bueno, que hi haurà cada matí hi haurà activitats.
2: Amb tot, el Polvorí remarca que són l'espai reivindicatiu i alternatiu on tothom qui vulgui pot passar-ho bé, i això és el que volen transmetre amb aquesta programació.
3: Que les coses que passen a l'escenari no és només festa per festa, sinó que també hi ha una idea darrere, i res, tenim, o la nostra ambició des de sempre és ser aquest espai, que la gent pugui passar-s'ho bé, és Festa Major, és del que es tracta, però que també doncs doni que pensar, que, i la gent es pugui sentir identificada amb els nostres valors.
2: Amb una programació que combina música, cultura i esperit reivindicatiu, el Polvorí torna a ser un dels punts de trobada imprescindibles dels mesos d'estiu. Una edició que servirà també per començar el compte enrere cap al 25è aniversari del projecte.
1: I el ferit de l'esllavissada de Rimavala explica que li va caure una roca de 500 quilos al seient del copilot del cotxe, Isaac Muntades.
4: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Rimavala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor, i mentrestant un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella ella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
5: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
4: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
5: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia a una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
4: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
1: I en el passat ple del Parlament, el govern es va comprometre a mantenir activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora quan entri en funcionament el nou centre al solar de l'antic mercat municipal Andreu.
6: I el govern s'ha compromès a mantenir activitat sanitària en el barri dels Caputxins amb l'objectiu de que aquest trasllat en el cap Vic Nord no comporti deixar desatesa una part de la població en un espai on hi ha arrelament d'aquesta atenció sanitària. I, per tant, té el compromís del govern que complirem la nostra paraula en que en aquest sentit es pugui desenvolupar aquesta activitat en el barri dels Caputxins. Moltes gràcies.
7: Aquesta va ser la resposta del conseller de la presidència, Albert Dalmau, a una pregunta d'Esquerra en el ple del Parlament d'aquest dimecres. D'aquesta manera es feia públic el compromís adoptat pel govern a petició dels republicans amb una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos. Des d'Esquerra apunten que amb aquest compromís del govern continuarà havent-hi activitat sanitària a l'actual cap de la Divina Pastora un cop es posi en marxa en el que s'ha de deixar el solar de l'antic mercat municipal. Des de la plataforma Cap Caputxins celebren el compromís del govern. Asseguren, però, que mantindran la mobilització social fins que es concedeixi una tercera ABS a la ciutat. Fins ara, des de l'equip de govern de Vic, tenint en compte la negativa del Departament de Salut de crear un tercer CAP, s'havia apostat per donar usos sociosanitaris a l'edifici de la Divina Pastora, un cop es traslladi l'activitat al solar de l'antic mercat municipal. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que sense tenir la propietat de l'edifici del CAP Vic Nord, no poden decidir quin ús poden fer-ne. Castells assegura que Esquerra Republicana és especialista en vendre fum i generar notícies per confondre a la ciutadania.
1: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Jaume Espuny, bon dia.
1: I bona hora.
0: I bona hora.
1: I quina calor.
0: Sí, això sí, això sí.
1: Sí, és un tòpic, però...
0: És així.
1: Avui m'ha vingut de gust portar Leonard Cohen, el disc I'm Your Man.
0: I'm Your Man.
1: Soc pronuncio bé jo l'anglès. Soc el teu home. Del 1988. És el novè disc i el primer on hi ha més instruments a part de la seva guitarra típica, guitarra acústica, de cantautor, no? Doncs aquí estàvem a l'època discotequera, el 1988.
0: Sí, es nota.
1: Exacte. I s'hi va apuntar també el Leonard Cohen, però amb un límit, eh? Ja se sent bateria, saxo, teclats, etc. I amb aquest canvi va vendre molts més discos.
0: Sí?
1: Sí.
0: Creus que va guanyar protagonisme a través d'aquest disc?
1: Sí.
0: Molta gent que no se l'escoltava abans, després se l'escoltava.
1: Potser sí, era allò dels cantautors, no? Aquella cançó tan maca, Susan, etc. Estem escoltant una cançó que es diu... First We Take Manhattan, que més o menys vol dir primer van conquerir Manhattan, i ara escoltarem... Everybody Knows. Tothom ho sap.

0: Twitter.
1: D'una manera una mica vetllada, per això. Aquí, aquesta cançó parla d'una cosa que començava llavors a fer mal, que era la sida.
2: Val.
1: Cançons alegres. Sí, tothom ho sap, que això s'està acabant una mica... ser tan feliç.
2: Clar.
1: Amb l'amor i tot això, no? El disc, com sempre, això sí, no hi falten les veus aquestes femenines, aquests cors que es marca la casa des del primer disc. Aquí, per exemple, hi ha la Jennifer Warnes, que era cantant famosa, i la Anjani Thomas, i a més, de cantar en altres discos de... qui hi havia que feia gràcia el nom? Per la batalla, també, abans... Va venir a Hostalets de Balenyà.
2: Ah, sí?
1: Sí, per la batalla, quan van fer un homenatge a Leonard Cohen, ja fa anys.
2: És que Hostalets hem portat a bons músics, sí, ja, sí. I els portem, eh?
1: Sí, sí, sí, no, és un miracle.
2: Sí, sí, que vinguin a Hostalets també.
1: I aquestes noies, moltes també col·laboraven com a compositores amb ell. Ara escoltarem la cançó del títol de l'àlbum, I'm Your Man.

0: Aquesta l'havia sentit, eh?
1: Sí, bueno, és la més famosa del disc, sí. És que la Leonard Cohen és el meu sisè cantant preferit, eh?
0: Saps? O sigui, tens un ordre claríssim?
1: El cap, fins al 6, al 7, sí.
0: Doncs això està superbé. Va, digue'ls, Jaume.
1: El primer, sí. Primer Neil Young,
0: sí.
1: Segon Bob Dylan, tercer Nick Cave, quarta Lucinda Williams, cinquè Tom Petty, sisè Leonard Cohen.
0: I els has portat a tots, eh?
1: Sí.
0: Sí, els has portat a tots.
1: Exacte. I els dos últims, el cinquè i el sisè, són morts. I sembla mentida perquè ja fa 10 anys que Leonard Cohen va morir, el 7 de novembre del 2016, als 82 anys, ja era gran. Però el Leonard Cohen era, al principi, vull dir, abans de cantar, era un poeta i escriptor.
0: Clar, és que jo el conec per a la seva faceta de poeta i escriptor.
1: Escriptor, força sí, conegut... Sí, sí. Però es veu que jo diria que es va adonar que els cantants cobraven molt més.
0: I va dir, em passo
1: exactament.
0: A la part de
1: I
0: la
1: va
0: música.
1: Passar a la cançó. Però quan va gravar el primer disc, l'any 1967, ja era grandot, tenia 33 anys. 67, en aquells moments, els Beatles, els Rolling Stones, Bob Dylan, tenien 20 i pico.
0: Clar, eren jovenais.
1: Ell era ja una mica avi. Ara sentirem una cançó que es diu Take These Walls, que és una traducció d'un poema de Federico García Lorca, que és un poema que es diu Pequeño Vals Vienés. Endavant.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Bueno,
1: bueno.
0: És un vals, no?
1: Sí.
0: És del llibre de Federico García Lorca, Un poeta en Nova York, això.
1: Veus, tot això em sona, però no et podria dir de què. No, o sigui, em sona d'haver-ho sentit, eh?
0: Sí, bueno, Federico García Lorca...
1: Federico García Lorca.
0: S'estudia, no?
1: Sí, exacte.
0: I bueno, per acomiadar-nos podem sentir un altre... I can't forget. No puc oblidar.
1: Jaume, abans d'això...
0: Fins setembre.
1: Ah. Acabem aquí la... l'última secció de la temporada. M'ha vingut un bloqueig, no sabia què dir. I acabarem amb aquesta cançó, amb el teu sisè cantant preferit, eh?
0: Molt bé.
1: Per tant, tens un estiu per pensar-te què em portes al setembre, eh?
0: Molt bé. Sí, jo sempre he hagut de tornar al setembre.
1: Exacte. Sí. Doncs Jaume, que passis molt bon estiu i ens veiem aquí al setembre amb més música, com sempre.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: nova llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: Osona. Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs bé, aquesta sintonia que a mi em posa molt feliç, perquè sempre que la sentim, significa que parlem del cap de setmana. I per tant, parlarem del cap de setmana, però en aquest cas doncs, ho farem d'actes de l'estiu, i en aquest cas doncs, també començarem per la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, perquè ens expliqui què s'hi farà aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental. Laia.
2: Hola, de nou. Doncs bé, començo per Sant Feliu de Codines, on avui divendres podeu participar en la tercera edició de la Vesprada Cosiment, als tastets de gimnàstica, memòria i ioga a 7:45 de la tarda al Parc de Can Xifreda. I ja dissabte torna la festa de Mandenka U, que apropa la cultura de l'Àfrica de l'Oest a Sant Feliu. Això serà dissabte 11 de juliol, de 1 a 12 de la nit, o sigui, de 1 del migdia a 12 de la nit, al centre cívic La Fonteta. A Caldes de Montbui, doncs, degut a aquesta cancel·lació de tota la programació dels actes d'Escaldàrium, no hi ha activitats, però com a cosa important a tenir en compte i que sí que es manté dels actes de l'Escaldàrium és que es manté l'obertura de la botiga a la sala del G avui divendres de 6 a 9 i demà dissabte durant tot el dia de 10 a 1 i de 6 a 9. A part també es manté la donació de sang a la Casa dels Mestres dissabte i diumenge. A Vigues i Riells del Fai avui teniu sopar de Carmanyola i Cinema a la Fresca al Parc Lluís Companys a partir de 8:45 del vespre. I ja dissabte, a la pista de vòlei platja del camp de futbol de Vigues, teniu torneig de futbol platja per a majors de 16 anys. I ara anem cap al Moianès, comencem per Granera, on aquest dissabte a les 6 de la tarda continua la 12a edició del festival a Granera, aquesta vegada amb Cançó d'amor i de guerra, una sarsuela escenificada al casal de la Granera. I ara ens desplacem fins a Castellterçol, perquè també dissabte podreu veure el film Rebuilding, al Centre Espai Escènic a les 6 de la tarda. I ja per acabar, cap a Moià, perquè diumenge a les 7 de la tarda als Jardins de Can Vinyes hi ha el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes amb un concert de les Forquets, que són un quartet vocal format per 4 cantants procedents de diverses disciplines. I això sí, festes majors a Dojo i a gaudir de l'estiu.
1: Doncs Laia, exactament, a gaudir de l'estiu, que no passis molta calor i ens veiem al setembre.
2: I tant, que vagi molt bé l'estiu.
1: Adeu. I nosaltres seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
3: Doncs mira, començarem per aquí mateix a la vila, per desplaçar-nos poc i reivindicar les festes de barri, i és que estem immersos en la festa del barri de la Granada. Aquí a Cardedeu són molt típiques, hi ha moltes poblacions que són molt típiques, però aquesta de la Granada porta una embranzida forta aquests últims anys. Els hem entrevistat fins i tot aquí al Territori 17. Comença avui i omplirà d'activitats del barri fins diumenge a última hora i durant tot el cap de setmana, així que tothom que va fer-hi cap. Seguim amb festes, aquesta més escueta, ara per Llinars del Vallès, és que serà la festa de Sant Cristòfol a l'església de Santa Maria. Això serà avui al vespre. I ara sí, ens desplacem fins a Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, i es cobra el cicle de directes al Porxo. Avui mateix, divendres, una nova cita d'aquests directes al Porxo amb dues figures destacades de l'escena musical catalana. Míriam Swanson i Jordi Mena oferiran un concert de música d'arrel americana amb una mirada personal i plena de sensibilitat. S'espera que hi hagi molta afluència de gent. I a Santa Maria de Palautordera tindrem la setena via al Montseny. Això aquest dissabte, una trobada de modelisme ferroviari i mòduls H2. Com dèiem, dissabte a partir de les 10 i diumenge a partir de la mateixa hora. Tot plegat serà a l'embalat de la plaça 11 de setembre. I acabarem aquest últim repàs cultural del Baix Montseny de la temporada amb el poble precisament del Montseny, amb una jornada de contes a càrrec de Moyeznar, diumenge a les 6 de la tarda als Jardins de l'Església. Així que salut, comunitat, revolució i bon estiu per tots i felicitats per la feina feta a tot l'equip.
1: Igualment, Enric, que tinguis molt bon estiu i ens veiem una altra vegada al setembre aquí.
3: Fins setembre.
1: Fins setembre, adeu, adeu. I nosaltres també saludarem per última vegada aquesta temporada l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, que també ens expliqui què s'hi farà aquest cap de setmana al Ripollès. Isaac.
4: Doncs tenim forces activitats aquest cap de setmana al Ripollès. Per exemple, avui mateix a Ribes de Freser començarà la 3a edició del festival Gullut de cinema, a 6:45 de la tarda, amb la projecció de La vida que vendrà, i a 8:45 del vespre es projectarà Bèstia al cinema de Catalunya. Continuarà dissabte amb la projecció de curtmetratges experimentals a concurs a la tarda. També hi haurà l'espectacle de clausura Magrana, Flors i Magma, que és una proposta del cinema expandit de David Dorado i Eduardo Filippi. I a 10:00 de la nit, sopar de Carmanyola al plaça del Mercat. I a Ripoll hi haurà el Tour 2026 Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Es projectarà The Future of Climbing, Air, Fire and Out. Serà al Teatre Cinema Comtal a 9:45 de la nit. I a Sant Joan de les Abadesses es farà el cicle de concerts L'estiu és viu, amb Litus al passeig Comte Guifré a 9:45 de la nit. I demà dissabte hi haurà la festa del barri del Roser de Can de Bànol, on hi haurà màgia a la tarda i activitats infantils, un bingo, un sopar popular, i a 10:00 de la nit música amb rumbadors, Noche Quilombera i DJ Eva Pasqui. A Camprodon es farà la memòria d'un poble amb la presentació al Centre de la Imatge de Camprodon, el SIC, conduït pel periodista Eloi Vila a l'Espai Cultural de Cal Marquès a 7:00 de la tarda. Mentrestant, a Molló, festa major a la Festa del Roser, amb un circuit d'aventura per la Mainada, el Bicicrucis a la plaça Major. A la tarda, animació amb la xaranga Bloc Quilombo, i després hi haurà remullada final del Bicicrucis amb el safreig de la Font Vella, i a 9:00 de la nit el sopar del jovent al restaurant al Costa Bona. I a la nit el concert amb l'Oreja de TikTok i DJ Calamitat a la pista poliesportiva. I el diumenge, repicament de campanes i passant des de la Casa de la Vila, la missa solemne en honor a la Mare de Déu, la benedicció als vehicles, i a la tarda, sardanes amb la copla Vila de la Jonquera, a la plaça Major. Al vespre tindrem teatre Leaf Flip Tilf amb la companyia del Gemi. Això serà a la Sala de Ball. I a Ripoll hi haurà el 47è Festival de Música Ripoll. A 6:45 de la tarda es farà el concert de música de cambra als alumnes del 37è concurs d'interpretació musical de Ripoll, i a 9:45 el concurs de joves promeses amb Marc López al piano al claustre del monestir. I diumenge els concerts de cluenda de matí i tarda del curs d'interpretació, i a 6:00 de la tarda el concert de cluenda del primer curs d'orde de Ripoll al monestir de Santa Maria. També en el Joan de Ripoll hi haurà la festa al barri de Vista Alegre, amb festa infantil, taller, jocs i cercavila amb els caperuts de Ripoll, el sopar popular i les habaneres amb el grup Boira. I diumenge, la gran quina i també un sopar tot seguit. A Sant Joan de les Abadeses es farà la Rural Fest durant tot el dia. Això serà també el diumenge. El dissabte, amb parades d'artesans i alimentació, tallers, demostracions, tallers, pintacares, infantils, i també hi haurà servei de barra i espai gastronòmic. A 12:00 sortiran els geganters i grallers. A 6:15 l'actuació dels castellers de la Roig amb el tardeo DJ Garcics a la plaça Ansel Clavé. I també hi haurà el 31è Festival del Contarnau amb el concert de Maria del Mar Bonet, que combinarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, amb clàssics del seu repertori, acompanyada per Toni Pastor al llaüt, Marc Grasses a la guitarra i Marco Loquijari al contrabaix al claustre del monestir a 10:00 de la nit. I a Sant Pau de Segures hi haurà Sound Pau, un festival de música amb el Rancis, Dastis Usban i Pau Lleres a la plaça de la Generalitat a 7:00 de la tarda. I a Toses, diumenge, la festa major de Navam, la marxa orientació, festa de l'escuma al matí, inflables, girambarc, bastoneres de Sants, xocolatada, música amb surimis i DJ Furri a 2:00. Això serà, perdoneu, el dissabte, i però acabarà doncs la matinada ja de diumenge. I fins aquí una mica les activitats d'aquesta última agenda de la veu de Sant Joan d'aquesta temporada.
1: Moltes gràcies, Ida, que tinguis molt bon estiu, i nosaltres també farem des d'aquí, des de les emissores del nou FM, l'última agenda d'aquesta temporada, com sempre, amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel Erro. Què tal, com esteu? Com porteu la calor?
3: Malament.
1: Malament, eh? Sí. Aquí s'està bé, però...
0: Sí, aquí tenim el petit refugi climàtic,
1: exacte.
0: Que és trist haver de dir que el lloc que estem millor és a la feina, eh? Però és així,
1: exacte.
0: És així.
1: Doncs va, expliqueu-nos una mica què hi haurà aquest cap de setmana, Jordi.
3: Molt bé, doncs comencem per les activitats més relacionades amb arts escèniques, com sempre. Potser aquesta setmana destacaríem una novetat, que és que Centelles estrenarà un festival de curtmetratges. És el Festival Internacional Centelles en Curt, que comença aquest divendres, s'allarga fins diumenge, 40 pel·lícules que es projectaran sobretot el dissabte, que serà com una mena de marató al Casal Francesc Macià de cinema de curtmetratges, 40 doncs, entre el matí i la tarda. Avui, de totes maneres, avui divendres, comença el festival amb una gala inaugural on, entre altres coses, es farà un homenatge a l'Esteve Rovira de TV3, que és el creador o director de sèries com La Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El Cor de la Ciutat, etcètera, etcètera, i que també ha fet cinema i rebrà el Premi d'Honor, el primer Premi d'Honor del festival. Després, com dèiem, demà tot de projeccions, i diumenge una altra
5: nostra gala, en aquest cas de Cluenda, en què s'entregaran els premis i hi haurà diverses actuacions musicals. Tot, per tant, cap de setmana de cinema al Casal Francesc Macià de Centelles. També és cap de setmana del Roda Folk, que és un clàssic. Hi ha un festival de música folk que s'organitza a Roda de Ter i que aquest any té com a plats forts l'actuació el dissabte de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, aquest grup de l'Ebre que ja coneixem i que de fet han vingut altres vegades al festival, però en aquest cas amb la novetat que actuen al Teatre Eliseu acompanyats per tota una cobla, la Reus Jove. Per tant, serà tot un gran espectacle. I el diumenge, un altre grup que serà el concert de les 7 de la tarda a la Plaça Major, que és la Coixinera, també un grup nascut ja doncs, fa 25 anys, fan 25 anys que compleixen dalt els escenaris, són un grup de Mataró. Què més tenim al cap de setmana? Doncs tenim el Clec Festival, que és un festival que va néixer fa 6 anys a Santa Eulàlia de Riu Primer. L'any passat es va traslladar a Muntanyola i continua a Muntanyola, aquest festival. Comença avui a la tarda, hi ha diferents actuacions. Per exemple, avui destacaríem la del duet Alosa, destacaríem també avui la presència d'en Peyu, del grup de versions osonenc Cicuta, i demà el plat fort és l'actuació del Remei de Calafresca. Un final amb Sound System, cada dia doncs, a partir del moment doncs de vespre arrenca aquest festival, que per cert avui ja ha comunicat que anul·la la zona d'acampada per acampar o per autocaravanes que hi havia prevista arran de les, en fi, de les previsions que hi ha i de les precaucions que s'han de prendre amb el tema del foc. Tenim música clàssica aquests dies. Ahir, per exemple, veiem a través del Nou TV doncs, aquest gran concert doncs, de la nit del Clàssica Jove a la plaça de la Catedral. I tenim un altre concert important que serà el diumenge a les 8 del vespre a l'Atlàntida amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Què és la Jove Orquestra Nacional de Catalunya? És una orquestra de joves, com diu el seu nom, que cada any es reuneixen un parell de vegades per assajar, per preparar un repertori. Vic sempre és el punt de la trobada d'estiu de la Jonc des de fa molts anys, i després fan només 3 concerts. O sigui, ells fa dies que estan treballant aquí a l'Atlàntida i assajant amb el Manel Valdivieso, el director, i després fan un concert a Vic el diumenge a les 8 del vespre a l'Atlàntida, i després només 2 més, que un és al Palau de la Música Catalana el dilluns i l'altre és a Cervera el dimarts. Per tant, són només 3 oportunitats per veure aquesta actuació de la Jonc amb els millors músics joves de Catalunya, i que aquest any, a més, doncs, tenen una peça especial en el repertori, que és la Sinfonia número 5 de Mahler. També hi ha assajant amb ells membres de la Mahler Chamber Orchestra. Jo diria que amb això hem fet un repàs una mica de les principals coses que hi ha aquest cap de setmana. Principals, que no vol dir úniques, perquè hi ha moltes més propostes. Per exemple, només en recordaríem una avui, que el cicle que s'ha fet a la biblioteca, que es diu Cap al Tard, de la Biblioteca Joan Triadú de Vic, avui surt al carrer amb una actuació que es farà just al davant de la biblioteca, que serà un concert que tindrà lloc a les 8 del vespre, perdó, 8:45 del vespre, amb una formació que es diu Humànim, serà a la passera doncs, que hi ha doncs, el pont del Remei, per entendre'ns, a l'altra banda de la biblioteca, i aquest grup té la particularitat que toquen aquest instrument originari d'Austràlia, tan curiós, que és el didgeridú, que és una mica la base de la música que fan. Per tant, una proposta més, i n'hi hauria d'altres, perquè n'hi ha d'altres. I ara, ja que és l'últim, sí que només l'última gent a recordar que a partir de dimarts en fi, els amants del cinema asiàtic i els que no en siguin però que també vulguin deixar-se sorprendre per pel·lícules asiàtiques tenen la gran cita al Festival Nits de Cinema Oriental a partir de dimarts i fins diumenge de la setmana que ve, de tot i més del cine oriental, que és un, en fi, és fantàstic poder anar qui pugui a descobrir tot el que ens arriba de la producció d'aquest cinema. Sempre dic que és un festival que va començar quan els aficionats al cinema asiàtic eren 4 friquis que els agradava el karate i l'anime, i ara el cinema asiàtic està en aquests moments movent més volum d'espectadors i d'inversió econòmica que el cinema de Hollywood. Imagina't. A nivell mundial, quan parlem de cinema asiàtic, evidentment sumem la Xina, el Japó, clar, la Índia, etc, però allò que van començar uns que eren en aquell moment una minoria, avui fixem-nos la quantitat de pel·lícules que veiem de producció coreana, de producció, en fi, sumem països i ja no només és aquest gènere que identifiquem amb el cinema asiàtic, sinó tot tipus de pel·lícules i amb grandíssimes quantitats de públic. N'hi ha moltes d'aquestes que l'estrena per Europa es fa a Vic en aquest festival.
1: Doncs imagina't, ens ho apuntem a l'agenda, Jordi, totes les propostes que ens has explicat avui, i nosaltres acabarem l'agenda des de també amb en Miquel R, que ens expliqui doncs què s'hi fa aquest cap de setmana.
0: Sí, us aporto, diguéssim, la vessant més festiva, i en aquest sentit hem de tornar a fer parada i fonda a la Festa Major de Vic. La rematem ja, tercer cap de setmana de Festa Major de Vic, amb dues propostes destacades encara. Una, n'hem anat parlant també alguns dies puntualment, i ara arriba, diguéssim, el moment de la veritat, que és el centè concurs de colles sardanistes. És mirar la sardana des d'una altra òptica, des de l'òptica més esportiva, més de competició. Doncs a Vic van ser... De fet, no, hi ha un concurs que es va fer a Barcelona el 1902, però no va tenir continuïtat. En canvi, a Vic, el primer concurs de colles sardanistes va tenir lloc el 1905, ara fa 125 anys, però com que hi ha hagut diverses entrebancs pel camí, des de la Guerra Civil, per dir-ho així, fins al Covid, se celebra aquest any el centè concurs. Això és a la plaça Major. Pròpiament el concurs arrencarà a les 10 de la nit, per tant, ja no tenim l'excusa de la calor, a la plaça Major, i una hora abans, aquest any s'ha de ser una hora abans, perquè hi haurà també una ballada simbòlica de més d'un centenar d'ex-dansaires que han passat per la sardanisme de competició durant tots aquests anys, i també algun tastet de cultura popular per fer l'acompanyament. Això és dissabte a la nit. I diumenge, un altre clàssic, ja pràcticament fa 30 anys que tenim jornada castellera amb els anfitrions, els Segals d'Osona, una mica la jornada que també tanca la primera meitat de la temporada. Els Segals hi jugaran, diguéssim, posaran tota la carn a la graella, intentaran presentar-hi el que se'n diu la clàssica de 8, per primera vegada aquesta temporada un 3, el 4 de 8 i la Torre de 7. Això serà diumenge, aquí sí que la calor serà inevitable, a partir de 11:45 del migdia a la plaça Major. Aprofiten aquell raconet d'ombra, però calor en farà. Recordem que els Segals, en aquest cas, aniran acompanyats dels Marrecs de Sal i dels Castellers de la Vila de Gràcia. Recordar que d'aquests últims actes que quedaven de la Festa Major de Vic ha quedat un pèl escapçada arran de l'aplicació dels nivells d'alerta pels incendis forestals, i per tant el correfoc, tant l'infantil com el d'adults, que s'havia de fer aquest dissabte, com el castell de focs de diumenge a la nit, han quedat suspesos. No sé si tinc més temps.
1: Tens més temps, Miquel, exacte.
0: Doncs res, només recordar, de festes majors, n'hi ha alguna més de petita també aquest cap de setmana. Per exemple, la de Vinyoles, m'agradaria destacar, són tres dies molt intensos, aquest nucli de les Masies de Voltregà, Vinyoles, amb entitat pròpia, i el plat fort seria l'actuació aquest divendres al vespre de la SU, un nom propi, l'actuació a la carpa que instal·laran al camp de futbol a partir de les 11 de la nit, pot ser un dels moments més lluïts, seguit del DJ Ernest Codina, l'osonenc Ernest Codina, que acabarà de tancar la nit, serà un moment potent. I també ja fa setmanes que caminen les festes d'estiu a Balenyà, els hostalets de Balenyà, i també arriba ara poder el cap de setmana central. Serà aquest jove amb la mítica, jo ja diria, festa del sol creixent a la nit, però també dissabte amb propostes diverses que ha muntat també el Consell de Joves, i diumenge, i per tant un bon cap de setmana per treure el cap amb un altre pels hostalets.
1: Doncs Miquel, que tinguis molt bon estiu.
0: Doncs igualment, i recordeu, un estiu de festes majors, repasseu les agendes i vinga, a la gresca.
1: Exacte. Que vagi molt bé, Miquel.
0: Adéu,
1: bon estiu. I com ja sabeu, els divendres els dediquem a aquest espai per ensenyar-vos algunes de les novetats musicals, i avui nosaltres començarem per aquesta.

cançó de Scorpio, Ventilador. És un nou senzill que continua definint aquesta nova etapa artística de la cantant ex-participant d'Eufòria. Després de sorprendre'ns amb Dolso i Guarro, l'artista ara fa una mirada als grans reggaetons de la dècada dels 2010 amb una cançó doncs, que està carregada d'energia i d'actitud i potser podria concebre-se com una cançó de la banda sonora d'aquest estiu.

I estem sentint a la grandíssima Beyoncé amb el seu Morning Dew, perquè l'artista ha tornat amb aquesta cançó després de 2 anys. I és que ha disparat totes les teories sobre H3, el seu pròxim projecte. Però la realitat és que aquest tema arriba com el punt de partida d'una reedició de Verde, que és el seu segon disc. Beyoncé recupera l'R&B més melòdic i sensual, que va marcar una gran part de la seva carrera, i ara, en aquest cas, amb un grup més lent. I nosaltres seguirem per aquesta cançó.

Com diu la cançó, tiramisú de la Vico, perquè l'artista arriba a l'estiu amb aquesta cançó de pop carregada de bona vibra i ho fa amb aquests tocs rítmics americans que ens porten directes a un moment a la platja, en aquest cas acompanyats d'un tiramisú. I nosaltres seguirem amb una cançó de la nostra terra, amb la Naina i la Jules.

Ja la vam sentir el divendres passat, però és que ho havíem de tornar a posar, i és que l'Arenya i la Jules s'han unit per presentar aquesta nova versió de Cos Grasses, Cara de Cul, una de les seves cançons més populars. I és que el tema conserva l'essència irònica i desenfadada de l'original, però ho adapta amb una sonoritat més actual gràcies a una producció doncs, més marcada pel pop, les bases electròniques i un ritme ballable que, òbviament, aquesta cançó sonarà a tots els festivals d'estiu. Nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó.

0: I avui aquí tanquem una temporada més. Han estat mesos compartint històries, música, converses i també, sobretot, molts moments amb vosaltres. Com sempre, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos i per acompanyar-nos des de casa, des del cotxe, des de la feina, des d'on sigui, perquè sense vosaltres, doncs, estar darrere el micro no tindria cap sentit. Nosaltres us esperem, és un moment de carregar piles, fer una petita pausa, preparar noves idees, però sabeu que nosaltres al setembre hi tornarem amb més continguts i més ganes. Per tant, us esperem trobar-nos, com sempre, a les vostres ràdios i a les vostres televisions locals. Que tingueu molt bon estiu, gaudiu-lo intensament, porteu-vos molt bé, cuideu-vos molt i, com sempre, escolteu la ràdio. Fins aquí el Territori 17.
1: Un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: El nou FM.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu al Camp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics

0: Intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
1: Notícies en xarxa.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, a més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i, de fet, l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
2: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
3: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
4: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
1: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
5: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
1: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97. I el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens de gens es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer al més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequedat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més,

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can Dànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
4: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
3: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
5: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
3: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
6: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
3: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
7: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can Dànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
3: Orriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins d'aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
3: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El CUPAIRE era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
3: Això sí, la Dil Cupaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Difi Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades i, per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
3: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.
9: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta al Penedès per reclamar solucions a l'excedent de raïm provocat per la baixada del consum del vi. Unió de Pagesos demana mesures estructurals i defensa arrencar vinya. N'ha parlat a la xarxa el Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: Les patronals del sector, l'Associació d'Elaboradors de Cava i l'Associació Vinícola Catalana donen suport a la pagesia, tot i que adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. L'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar les ceps. I aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el per primer cop per davant de dobles graus de Física i de Matemàtiques. I avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de salut pel suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals de la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. I l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València i Saragossa, però també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons les investigacions, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins els vehicles atrapats per les flames. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
2: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
1: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
2: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certs de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
1: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
2: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptant-los.
1: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
1: Si vens a ballar amb mi...

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
4: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
1: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran 4 gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
1: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
1: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
1: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
1: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada.

0: Nou és un pagès de Guimerà.
1: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè t'ensenyàvem pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador pues, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
0: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
2: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
3: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
2: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
5: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
4: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres a desapareguts, i ha apegat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
2: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
7: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
6: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
7: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
6: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el 6è dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de

0: Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
1: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
0: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
2: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
3: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
4: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
5: Notícies en xarxa.
2: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
7: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
6: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
8: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
2: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
9: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
10: No, mai.
11: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
10: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
9: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
10: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
12: Sí.
10: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
11: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
3: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
2: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
13: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
14: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
13: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
2: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
15: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
16: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i l'estilació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
15: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 2:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
2: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
12: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
17: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
12: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
18: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
12: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
2: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor, més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
20: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
19: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
2: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui i fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Goffriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
21: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
22: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
23: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
22: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem el bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
0: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
22: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
1: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
22: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
2: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
24: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
26: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
25: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
26: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
27: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
26: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
28: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
29: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
26: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'Amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns els incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
16: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
4: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
18: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
19: Lo que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
18: Se tracta d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
3: Notícies en xarxa.
4: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran, com a mínim, fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, van començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
20: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
21: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
22: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
23: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
22: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
21: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
22: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
21: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
24: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
25: No, mai.
26: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
25: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
24: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
25: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut. Sí. És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
26: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
22: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. en tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
21: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
0: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanen solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
1: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
0: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 10:45 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
21: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
5: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
2: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
21: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
7: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinPT fa una aposta molt clara per les veus. Patti Serrano és la codirectora del FinPT.
10: Que aquest any, aquesta programació del FinPT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
7: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
21: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
12: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
27: Bèlgica és una selecció molt potent,
6: jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
12: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga lateral del Barça, Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci usat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
8: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
12: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
11: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
12: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'ale barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del PAOK el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congo serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
13: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
12: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
21: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he salvado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la passada nit unes 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Setmanà del Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Escoltem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Tot plegat en aquest sisè dia d'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. I en aquesta qüestió de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys que va morir ahir dijous a l'Hospital d'Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís cap a la 1 del migdia. L'home hauria patit, segons sembla, un cop de calor. L'inspecció de treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. L'home vivia a Lleida i treballava en una empresa del municipi. I marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a l'excedent de raïm, una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert, podem dir, la porta a pactar indemnitzacions. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: I encara estem pendents d'aquesta 90ena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa fins aquí una setmana com a mínim. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici des de la Generalitat. Es garanteix que es canviaran els protocols en relació a la tuneladora per evitar a partir d'ara més esvorancs.
0: Notícies en xarxa.
4: Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.
7: ¿Me dices tu nombre, por favor?
8: Mi nombre, Peyu.
7: De acuerdo, Peyu.
8: No, Peyu no, Peyu, con i.
7: Bien.
8: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
7: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
8: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

presidir-los a la Barcelona de 1909. Entre els seus assajos destaquen els de caràcter feminista, i al costat de Carme Karr i Alfonsetti va ser impulsora d'obres de caràcter social dirigides a les dones. Montserdà considerava que el paper de la dona burgesa era protegir la dona treballadora, tant per motius humanitaris i moralitzadors com especialment per evitar la radicalització de les seves postures. L'any 1910 va crear el Patronat d'Obreres de l'Agulla, que oferia a les cosidores diversos serveis com borsa de treball, assistència mèdica gratuïta o fils i roba a preu de fàbrica per millorar les seves pèssimes condicions de vida. Això es complementava amb la Lliga de les Compradores, que feia el que ara anomenaríem campanyes de sensibilització perquè les dones no compressin en establiments que s'abastien en productes de l'explotació, amb publicació de llistes blanques inclosa. Montserdà ho va explicar en conferències i més endavant amb la seva novel·la Maria Glòria del 1917. El barri de Sarrià de Barcelona, on va morir el 1919, o les poblacions de Sant Quirze del Vallès, Argentona, Mataró i Banyoles, li han dedicat carrers i places. I un dia com avui de l'any 2000, Coldplay publicaven el seu primer àlbum, Parachutes, al Regne Unit. Allà hi havia Travel i també Yellow, que és la que hem escollit per arrencar el magazín d'avui. Benvinguts, benvingudes.

0: Sí.
1: Hola, Josep Maria.
0: Hola.
1: Què tal? Com està això? Com va?
0: Bé, el telèfon no sé com va, jo vaig bé. Vull dir, és un avantatge molt gran que el ser humà vagi per damunt de la màquina.
1: Sí, sí, de moment et sentim bé, et sentim bé i tot funciona bé. Per tant que
0: ja, estupendo.
1: Ja estem tots damunt del barco.
0: Molt bé. Hauries de patentar aquestes frases que les soltes amb tota llibertat. Perquè un diccionari català, Joan García Català, t'adverteixo que podria tindre un èxit només per persones intel·ligents, que últimament em dedico a parlar amb les... Faig una selecció prèvia. Ja tinc l'edat de fer-la. Ja està. Estic amb una de les persones que m'aprecio i que vull parlar.
1: Molt bé, doncs de què vols parlar?
0: Doncs mira, vull parlar d'un... si li hagués de donar un titular, que també va bé, de tant en quant buscar un titular, per si algú no vol entrar. Vull parlar de l'experiència viscuda amb dos exalumnes de fa molt temps. I d'alguna manera que ha tingut la gràcia, en qüestió de 4 dies, de poder retrobar-se i fer resum de les seves experiències i resum d'una mica el que ha passat amb el nostre país. Ha sigut simpàtic, és a dir, per una raó potser de nostàlgia, però coincidint, un exalumne de la UPC meu... i una noia, ja no tan noia ara, de la UNCET de Terrassa, doncs ens hem posat en contacte. En un cas concret, en el cas de la Marta, doncs hem fet una xerrada llarga per telèfon. No tot lo llarga que ens hagués agradat, però ja mirarem de quedar per veure'ns personalment. I, en canvi, amb el Xavier, doncs, hem fet una trobada i un dinar conjunt i una sobretaula magnífica. I hem parlat, perquè així ho hem volgut els dos, de les coses que han passat amb un i amb un altre durant el temps que hem calculat aproximadament, que era de... aproximadament uns 40 anys, aproximadament. Temps més que suficient per poder tindre unes experiències i d'alguna manera sopesar-les i d'alguna manera també doncs, intercanviar-les. En realitat... les coses han coincidit en molts casos, no? Aquell xicot que va entrar a la classe com un terratrèmol, amb una capacitat creativa extraordinària, amb un interès per aprendre, doncs li ha passat el que li havia de passar i que moltes vegades els càtedres o els professors vaticinem, no? Ha fet una carrera esplèndida, s'ha guanyat la vida, ha trobat la felicitat personal i, sobretot, ha fet continuïtat dintre del món de l'ensenyament. Ha sigut i és encara un autèntic transmissor de cultura, i això satisfà molt amb els que hem sigut professors seus i també perquè, d'alguna manera, allò que sabem que pot passar... doncs evidentment ha passat. Això a vegades és un tòpic que no... A veure, que sí, que funciona quasi sempre, però a vegades tens la desil·lusió de que ha anat a pitjor, més d'anar millor, que és del que es tracta. No? Però hi ha una sèrie de coses que són el motiu d'aquesta xerrada d'avui que sí que són bones i que crec que amb exemples... hem arribat a les mateixes conclusions. I les numeraré sense que això tingui un aire d'importància de més a menys. Ni... No, no. Les numeraré perquè és bo que tinguin números i que ens en recordem el dia de demà. Hem arribat a la conclusió, primer, que vivim en un país ric en cultura i pobre en inversions i en economia. A veure, tenim mancances de moltes coses, però tenim museus i tenim una història darrere fantàstica. Ara, últimament, museus i història estan en qüestió. El cas Txetxena, doncs, és un cas molt puntual, no sé com acabarà, però és més un cas polític que no un cas, cultural. No sé com acabarà, però el que estic convençut, i ells també, és a dir, que són opinions contrastades, aquesta xerrada d'avui, és que, evidentment, hagués tingut a tindre una resolució més, més adient, més maca, més, més tranquil·la en tots els sentits, no? Disputar-se la propietat d'una ermita o d'una església i les obres d'art que hi ha dintre només solament pel respecte del temps no pot enfrontar d'una manera, jo diria, cada dia que passa més dura amb un veí. El que passa que la vida entre veïns és també molt dura. La vida entre veïns és la primera fase de l'enveja. En favor de qui? Va, no ho sé, m'és igual en aquest moment. Però que hi ha una enveja amb el veí perquè és més llest, perquè s'ha espavilat més, perquè té una parella més maca, o perquè té un cotxe i una casa a l'Empordà, doncs a vegades això provoca amb els veïns un malestar i una enveja. Si aquesta enveja és una enveja política, pitjor. I de pitjor solució. Per tant, primer punt. Som un país que defensa la seva cultura, que l'ha de defensar cada dia més, perquè algú diu que amb el món futbolístic val, i amb els altres també, els catalans estem condenats per la història i per tot a anar a rebre i anar contra tot i contra tots. I aquest és un eslògan que, va, si ens descarem un dia, l'haurem d'utilitzar. En segon cas, el ciutadà de peu d'aquest país nostre que es diu Catalunya se n'ha donat compte que la mediocritat dels polítics, tant d'aquest país com el d'Espanya en general, han provocat una situació enorme. Enorme, diguéssim, perillosa, no? Em refereixo a que quan el polític s'ha donat compte que no guanyava unes eleccions o quan no guanyava la seva opinió i que guanyava la del contrari o la de l'oposició, ha traspassat el producte, diguem-ne producte, que són les lleis i les competències, a la justícia. I aleshores resulta que els jutges estan fent, en bona part de molts casos, de polítics, i els polítics, que haurien de fer simplement de polítics, s'han trobat amb la comoditat de responsabilitats de passar-los-hi amb els magistrats. Perill. Aquella cosa de la independència de poders, base de la democràcia moderna, segons Montesquieu i una sèrie de gent que es van trencar el cap perquè això fos veritat i funcionés, aquí s'estan trencant. Jo i qualsevol ciutadà que tingui un mitjà de comunicació posat, televisió, ràdio, premsa, revistes, conferències, etc, s'està donant compte que es parla molt més de lo dolent que és la meva oposició, de lo xoriços que són els meus opositors i poc dels problemes que té la joventut, de les xifres de tall per entrar en una universitat, de gens de la quantitat d'estudiants que han demanat universitats catalanes i que d'alguna manera tapen els que teòricament haurien de ser primers beneficiats, que són els empadronats aquí, perquè les universitats treballen per la gent propera. No, la Universitat de Barcelona, la UPC no treballa per la Universitat ni pels estudiants de Boston, treballa pels d'aquí. I el tema de l'apropament es veu molt clarament quan, d'alguna manera, hi ha molts estudiants que estudien en una universitat determinada perquè des d'allà on viuen poden anar doncs, amb un tren, bueno, amb el tren potser no li costa una mica més, però poden anar amb un mitjà de comunicació popular. Per tant, atenció amb aquest tema, perquè les xifres de tall amb algunes carreres són molt dures. Cas, per exemple, de la medicina és un fet flagrant, i aleshores el prestigi que tenen aquestes universitats catalanes fa que vingui molta gent. Molta gent i molts metges educats o que han sigut estudiants d'universitats que no els hi vull treure prestigi, sinó tot el contrari, però no sempre acreditatives del rigor de les d'aquí. No entraré en més detalls perquè mereixeria una xerrada especial sobre aquest tema i ens sembla que estarem tu i jo igual. Tercer punt. Tant ells, aquests dos que, amb els que he tornat a connectar després de 40 anys, i jo, sabem que hi ha poques inversions amb tres punts concrets, amb salut, amb cultura i amb serveis. Posaré uns breus exemples. Tenim uns hospitals i uns serveis sanitaris que han perdut eficàcia. També no és avui el dia per posar exemples, però hi ha hospitals que s'haurien, com deia el Lluís Miravitlles, amic, estimat i admirat, amb la distància, doncs s'haurien aquests hospitals o alguns serveis propers al pacient, s'haurien de tancar avui i obrir demà per no perdre eficàcia, però amb un altre criteri, amb un altre tipus d'inversions, amb un altre sistema administratiu i amb un altre sistema financer. Si no es fa amb el degut temps, en patirem, perquè cada vegada som més, que fa 4 dies, com aquell que diu, érem 7 milions amb una magnífica campanya publicitària del meu amic i estimat Lluís Besat, i ara no som 7 milions, ara som 9 milions. I en aquest període de temps, les estructures sanitàries no han crescut amb la mateixa necessitat del servei que ens donava fa uns anys. Serveis que, per altra banda, jo m'agradaria que eliminessin al màxim una enfermetat potser mediterrània. A Itàlia potser també han tingut algun problema en aquest sentit. A Grècia molt, i als països de la Mediterrània Oriental molt més. Em refereixo a la burocràcia. Aquí un ramader del nostre territori, d'aquí, de Sant Joan de les Abadesses, fa uns anys em deia que l'excés de burocràcia, amb omplir papers, amb treballar vigilats, amb omplir formularis, enviar-los simplement per demanar un permís de canvi d'alimentació de la ramaderia, per posar un exemple que no doni masses pistes, bueno, doncs això requeria molt més temps d'organització, que també es veu amb la sanitat. Els metges avui en dia tenen complir fitxes, papers, formularis, que són més propis d'un administratiu, que en alguns casos s'està intentant corregir, però que, esclar, com que no hi ha inversions adients, pues, esclar, vull dir, ens fa pensar en aquella cosa tan popular i populatxera de, clar, com que tenen pagues els consellers i tot plegat fins que es jubilen, perquè com que tenen, quan hi ha molt polític, quan se'l jubila, li donen un despatx, una secretària, un cotxe, un xòfer... Bueno, deu haver-hi alguna cosa de raó. tinc la sensació que les pròximes eleccions hi haurà algun partit que corregirà o intentarà corregir aquest tema, i pot ser el previsible sorpasso que diuen els italians i que tu coneixes molt bé i que saps i que segurament comentaràs amb la teva funció de transmissor de la notícia. I els serveis, jo sempre dic que, miri, si jo manés, que no m'agrada manar, però si em fessin cas, que no me'n fan, doncs procuraria que els funcionaris tinguessin un magnífic sou. Perquè jo vull ser un ciutadà ben servit, i ben servit vol dir bons funcionaris, amb ganes de fer les coses, amb ritme, i sempre ben pagats, molt ben pagats. Això sí, com als Estats Units i com en molts països, com a Suïssa. Vostè és funcionari, però no té el càrrec ni el sou en propietat. No. Vostè s'assimilarà als còdics de laboral, i si vostè comet faltes d'eficàcia o faltes de rendiment o dubtoses baixes, etc, etc, doncs al carrer. Ho sento, però això així. Ah, això sí, vull que el paguin bé, perquè vull ser ben servit. Jo vaig tindre l'oportunitat de parlar amb... No recordo el nom, i tampoc crec que sigui important, però era la segona d'un partit polític que no mana amb el meu poble, que és Sant Joan de les Abadesses, però que està molt pròxim. Jo estava en una tertúlia que abans tenia i que desgraciadament ja no tinc, i estàvem parlant de política. Aquesta senyora sortia d'un ple i es va posar aquí, al passeig, al costat meu, a la darrera, escoltant. Quan es va acabar, creient que em faria un favor popular, em va dir: "Ai, vostè és una eminència." El to irònic doncs no em va molestar, perquè la meva edat ja em molesten poques coses en aquest sentit, però em vaig girar i vaig veure que era una persona agradable física i culturalment, i vaig permetre el luxe de dir-li: "Miri, ja que vostè em nomena d'aquesta manera, fareu-vos durant uns segons." Procurin els polítics fer-nos rics. Els catalans tenim un himne que ens dona, és de la nostra Bíblia, però a vegades el cantem però no l'escoltem. Tornarà a ser rica i plena. Ho entén, això? Vull dir, posi-s'ho amb el seu programa de govern. Rica i plena. No és tan difícil com sembla. Facin-t'ho. Busquin inversions. Treballin durant uns anys, tinguin paciència, no parlin del poder, del seu poder, sinó de ser rics i plens, de que la terra nostra sigui rica i plena. Perquè això està escrit en un himne, no cal buscar en molts llibres. Va riure i se'n va anar. També hi ha una cançó que diu que se'n va anar. Sí.
1: Mira, aquesta setmana, avui, Josep Maria, a la nit hi ha un concert aquí al passeig, ara m'has fet pensar, d'un noi que ha fet una cançó que està feta amb títols de les cançons dels Beatles. Tota la lletra són cançons dels Beatles, m'has fet pensar ara.
0: Fantàstic.
1: No tenim gaire més temps, Josep Maria. Hauríem de deixar-ho aquí.
0: Sí, no. Ho deixo aquí. Saps que només vull acabar amb una cosa, que crec que 30 segons me'ls deixaràs. Ha faltat creativitat. Falta creativitat. No és una mania d'un professor que ha explicat creativitat. És que és l'única possibilitat que tenim de tirar endavant. I vaticino que la creativitat és l'únic domador que pot domar a la intel·ligència artificial. T'adelanto que jo estic treballant en una conferència que espero tindre un dia i poder-la fer, i que tu m'ajudis també amb la presència i amb la teva assistència, que el títol, si espero que sigui l'adequat, és com domesticar la intel·ligència artificial amb la intel·ligència natural.
1: Molt interessant.
0: I crec que és un bon final.
1: I tant. Josep Maria, una abraçada i fins la setmana vinent.
0: Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Elif Sánchez és una cantautora turca establerta a Madrid. Acaba de publicar el seu quart treball, Así Pues, en el que han col·laborat amb el quartet de corda o Cuarteto. El disc inclou temes en castellà, portuguès, turc i grec, i alguns convidats, entre els quals el virtuós de l'harmònica Antonio Serrano i el músic grec Dimitris Bakoulis, els qui escoltem en aquest tema Epílogos.

0: Aquesta setmana conversem amb l'Eduard Miguel, santjoaní, periodista i realitzador audiovisual. Molta gent el coneix per la seva productora, Goita Audiovisuals, però des de fa anys també forma part de l'equip de registrament d'imatges dels bombers de la Generalitat, una unitat que documenta els grans serveis d'emergència des de dins. En uns dies especialment intensos pels incendis forestals a Catalunya, parlem de com és treballar al costat dels equips d'extinció amb l'Eduard Miguel. Hola, Edu.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, això, molta gent et coneix per Goita Audiovisuals, vas fer els documentals del Trial i estàs preparant el de Jaume Nuno, que la gent doncs, ja l'està esperant, però des de fa anys també treballes amb els bombers. Com vas acabar fent aquesta feina?
1: Sí, la veritat és que sí, la vida periodista doncs et fa va portar molts camins. Jo vaig començar concretament va ser l'any 2020, va ser una mica per casualitat, eh? L'any 2020 en plena pandèmia, doncs jo treballava amb una productora audiovisual i en aquell moment de plena pandèmia, doncs que ens van tancar a casa, ens van a l'empresa on treballava, doncs van fer una petita parada, no estàvem treballant, i per casualitat, per pura casualitat, a través d'un correu d'un grup de periodistes en el qual formo part, doncs vaig veure que hi havia l'oferta de treballar a l'equip d'enregistrament d'imatges dels bombers. Jo ja més o menys ho coneixia, perquè havia conegut gent que hi treballava, fa anys que hi havia treballat, i doncs res, vaig apuntar, en aquell moment es va fer un procés de selecció, una borsa de treball, em vaig apuntar, es van fer uns exàmens per borsa de treball i vaig accedir. És a dir, la primera campanya forestal que vaig fer va ser l'any 2020. Per tant, ara ja aquesta és la setena campanya forestal, el setè estiu que estic treballant amb els bombers. I des de l'estiu passat, des del juny del 25, doncs que treballo de forma de contínua durant tot l'any. És a dir, fins tot aquests estius, ha sigut només ben bé els estius, eren contractes de 3 i de 6 mesos, depèn de l'any, i ara sí que ja, de moment, doncs hem encadenat des del juny de l'any passat, doncs que estic treballant amb els bombers.
0: I quines són les teves tasques? Què és el que fas exactament?
1: Bé, a vegades costa una mica d'explicar perquè la gent diu, treballes amb els bombers, ets bomber? Dic, no sóc ben bé bomber. Jo sóc periodista que treballo amb els bombers i la meva tasca, o la tasca de l'equip amb el qual jo formo part, doncs té moltes vessants, no? És a dir, és oferir suport audiovisual a les tasques dels bombers. És a dir, nosaltres, jo formo part de l'equip d'enregistrament d'imatges, que som 4 persones, aquest equip depèn directament de la Subdirecció General de Bombers, és a dir, de la part operativa, i aquest equip de 4 persones està format per 2 bombers que tenen formació audiovisual i 2 tècnics, un periodista que sóc jo i un company que també és tècnic, que ell va fer comunicació audiovisual. Doncs nosaltres fem, evidentment, la part més cridanera és la part dels serveis, no? És a dir, nosaltres quan hi ha un servei, és a dir, hi ha un incendi, un accident, rescats, normalment coses que són mediàtiques, coses que tenen una repercussió, doncs nosaltres anem a zona calenta, estem habilitats per anar a zona calenta i enregistrem les imatges. Aquesta és la part més cridanera i la part més divertida, no?, també, de la nostra feina. Però és una petita part, vull dir, quan no hi ha serveis, doncs fem moltes altres tasques de vídeos formatius, vídeos de prevenció, portem activitats de comunicació interna, també pels bombers, i diverses coses. Vull dir, si vols, entrarem en detall de tots els serveis que fem.
0: Sí, en tot cas, per això, quan feu aquestes sortides que aneu a gravar un incendi, la zona calenta vol dir la zona on la gent ja no s'hi pot acostar, no? Que està prohibit acostar-s'hi. Exactament què vol dir zona calenta?
1: Sí, exactament. És a dir, quan qualsevol tipus de servei, sigui, per exemple, una recerca, un accident, un incendi forestal, és a dir, sempre s'estableix un perímetre de seguretat en el qual, a partir d'allà dintre, només poden treballar-hi els equips els serveis d'emergències, no? És a dir, això, per una banda, és per facilitar les tasques dels equips d'emergències. Imaginem-nos amb un gran incendi forestal en el qual les carreteres estiguin obertes i la gent circuli lliurement amunt i avall. Doncs, per una banda, això dificulta el moviment dels camions, els vehicles, etc, etc, i per l'altra posa en perill la gent que no està, no, els que no són intervinents, no? Per tant, s'estableix tota una zona de seguretat i quan entres a dintre aquesta zona de seguretat es diu la zona calenta, no? Per tant, és el típic, no?, que quan hi ha un incendi, doncs normalment són els Mossos d'Esquadra els que tallen els accessos, doncs a partir d'allà on hi ha tota la zona que no es pot accedir, doncs és zona calenta, és a dir, és ben bé on està passant els fets.
0: Doncs entrem bastant en això perquè, com deies tu, és com més llaminer i justament ara és el tema que és d'actualitat. Explica'ns, quan hi ha un gran incendi, què passa des de que sona el telèfon fins que ets a sobre del terreny?
1: Sí. A veure, nosaltres, el nostre lloc de treball és a Cerdanyola, és l'equip d'enregistrament d'imatges. Estem al costat de la sala central, a Cerdanyola, bueno, concretament a Bellaterra, doncs hi ha les instal·lacions centrals dels bombers de la Generalitat. Recordem que a Catalunya hi ha dos cossos de bombers. Hi ha els bombers de la Generalitat que donen servei a tot Catalunya, és a dir, des d'Amposta fins a la Seu d'Urgell, per que ens entenguem, i després hi ha el cos de bombers de Barcelona. És a dir, que són dos cossos completament diferents, evidentment que col·laboren, però és a dir, nosaltres no anem mai a treballar a Barcelona, a no ser que se'ns requereixi, no? Però vull dir... Nosaltres treballem des de físicament a Cerdanyola, fem guàrdies allà, a la sala central, que és on se centralitza tots els serveis de Catalunya. A partir d'allà, doncs, quan surt una emergència, tenim diversos canals de comunicació interns que veiem que ha passat això. Normalment, si és un gran servei, un gran incendi, doncs ens coordinem amb el departament de premsa i ens diem, doncs va, aquest servei serà molt important, tindrà una certa repercussió. Doncs nosaltres... l'equip d'enregistrament, anem en parelles, sempre anem en binomi, que es diu. Normalment som el bomber i el tècnic, però moltes vegades també som els dos tècnics que anem junts. Agafem un vehicle lleuger, tenim un cotxe propi, que és un 4x4, i per carretera anem al servei, en aquest cas als grans incendis forestals o el que sigui. Nosaltres anem equipats igualment que els bombers, els intervinents, anem exactament iguals i accedim a la zona calenta i enregistrem.
0: És a dir, aneu amb tota la mateixa indumentària que un bomber normal i corrent.
1: Exacte, sí, sí. De fet, en els casos de... sobretot en els incendis forestals, és on nosaltres podem anar a qualsevol lloc. En canvi, per exemple, incendis d'indústria o de dintre d'edificis, en aquests casos nosaltres no tenim accés a dintre. Per tant, perquè els bombers tenen dos tipus de... grans trets, dos
0: de
1: tipus
0: de riscos,
1: d'equipació...
0: No?
1: Sí, de dos tipus d'EPIs. Hi ha l'EPI d'indústria, que és aquest EPI més pesant, aquest no el tenim nosaltres, perquè tampoc podem entrar dintre els edificis, però en canvi el d'incendis forestals sí que anem exactament igual que els bombers, amb el casco, amb el jaquetó, els pantalons, les botes, etcètera, etcètera. Sí.
0: Es parlant de 4x4, no sé si helicòpters o avions hi podeu pujar...
1: Sí, no, normalment si nosaltres ens desplacem amb vehicle lleuger i sí que és veritat que un cop al servei, un cop als incendis, doncs podem pujar els helicòpters a fer imatges aèries. Normalment això sol passar quan l'incendi ja està força estabilitzat, que sortim a fer el perímetre, però bueno, el perímetre vol dir que fem imatges de com està el foc, perquè quan està l'incendi està completament desenvolupat, doncs en aquell moment els helicòpters doncs, ja tenen tasques molt assignades de comandaments i així, i en aquell moment molt poques vegades pugem, però sí, moltes vegades hem pujat els helicòpters.
0: Entenc que en moments molt complicats que l'helicòpter doncs, és imprescindible per fer una feina, doncs evidentment doncs, prioritzaran aquella que no pas la de la documentació, no?
1: Sí, de fet, el que també... Clar, jo ara fa 6 anys que ha anat evolucionant molt. També és veritat que cada vegada, i ara és molt habitual, i a més hi ha la instrucció, que els mateixos pilots o els mateixos comandaments que estan amb helicòpter ja graven amb el mòbil, envien molt de material amb el seu mòbil, i d'aquesta manera ja moltes vegades no cal que pugem nosaltres a gravar amb les nostres càmeres. Vull dir que és molt més ràpid i eficient que els mateixos pilots ja envien material gràfic des de l'aire.
0: I fins i tot els drons, no? Entenc que també deuen haver facilitat molt la feina els últims anys.
1: Sí, actualment Bombers ha desenvolupat una unitat específica que és l'equip de drons, en el qual nosaltres també tenim la llicència i tot això, però és a dir, en el cas dels grans incendis forestals, els drons no poden volar mentre hi hagi altres mitjans aèris. Mm. És una limitació, és a dir, quan hi ha helicòpters, hi ha avions i així, no pot volar drons. En el cas d'incendis forestals, els drons només volen a la nit, quan no hi ha... Perquè una de les coses que també potser molta gent es pregunta és a dir, actualment aquí a Catalunya, els mitjans aeris, que són helicòpters, aves, etc etc, només poden volar de dia, quan hi ha llum solar.
0: Clar, entenc que això que és una feina, com comentàvem abans de començar, com d'adrenalina, és a dir, ningú vol que hi hagi un foc, però entenc que en el moment que n'hi ha un, com a periodista, com a realitzador, igual que un bomber, no?, o que un metge quan hi ha una urgència, o que un periodista quan hi ha una gran notícia, ostres, és un moment on potser deixes de banda aquesta part més emocional i més personal de pensar que darrere hi ha una catàstrofe o que hi ha un incendi per posar-te a treballar i fer el màxim millor possible i en aquest punt hi ha un punt d'apassionant, no?, de la feina.
1: Home, sí. Home, jo crec que una cosa és clara, és que moltes vegades ho diem amb els companys, per fer aquesta feina t'ha d'agradar la canya, t'ha d'agradar passar gana, suar molt, dormir molt poc, vull dir, sobretot quan ja, per exemple, aquesta setmana, que ha sigut una setmana històrica d'incendis forestals a Catalunya, doncs realment t'ha d'agradar. A nivell professional, moltes vegades explico com així, com d'anècdota, que quan jo estudiava periodisme fa una colla d'anys, sempre deia, a mi m'agradaria ser corresponsal de guerra, no? Deia així, és una mica entremig de broma i enmig de veritat. I una mica és el que estic trobant, és quasi és com... Moltes vegades quan estàs dintre d'un incendi, amb tota la pressió, tota l'adrenalina que hi ha, quasi et sents com, no?, com si estiguessis realment dintre d'una guerra, no?, salvant les distàncies, no? Però aquest punt d'adrenalina... També nosaltres sempre treballem molt a contrarrellotge, no?, perquè tenim com dos objectius en el cas dels incendis forestals. Un és enviar imatges el més aviat possible als mitjans de comunicació. Nosaltres som els que facilitem als mitjans de comunicació les imatges de dintre zona calenta. Per tant, sempre quan arribes a un incendi dius, doncs mira, tenim fins a la... hem d'enviar imatges abans de la 1 al migdia, perquè així surt, sempre diem, no?, la referència, surt el TN de les dues, no? O al vespre, doncs, hem d'enviar imatges abans de les 7. Clar, sempre vas a contrarrellotge, has de treballar molt ràpid, anar a buscar les imatges al màxim ràpid possible per poder-les enviar. Aquesta era una branca, que és difondre els mitjans de comunicació, però també tenim una responsabilitat molt important a nivell intern de bombers. Per exemple, quan es fan els centres de comandament, doncs moltes vegades nosaltres anem al centre de comandament i podem facilitar imatges perquè els caps de la intervenció, perquè els polítics, perquè tota la gent que està allà, totes les agències que estan intervenint en l'incendi, on l'accident puguin saber què està passant. Per exemple, això ens va passar en els incendis, a vegades és més difícil, però amb accidents, per exemple, l'accident que va haver-hi de tren que fa un a Gelida, doncs nosaltres vam anar a gravar imatges del tren i immediatament vam anar al centre de comandament i davant de tots els intervinents, de la consellera, tota la gent, doncs vam poder facilitar imatges perquè veiessin exactament què havia passat. Per tant, també tenim aquesta funció interna.
0: I encara una altra, suposo que aquesta, la de documentació. Entenc que també deuen servir després per repassar exactament els dispositius com han funcionat o els mateixos focs com evolucionen, no? Vull dir que també deu tenir una utilitat a nivell en un futur de prevenció, d'estudi, no?, dels casos d'emergència.
1: Sí. És a dir, una mica la funció de l'equip de registrament d'imatges tenen, no sé, podríem dividir-ho com en quatre objectius, no? Un, sens dubte, és visibilitzar la tasca dels bombers, és a dir, sobretot als mitjans de comunicació, doncs que es vegi que els bombers estan treballant. El problema que hi ha com en els grans incendis forestals i en qualsevol servei, el fet que els mitjans no puguin accedir a zona calenta, doncs moltes vegades s'explica, doncs hi ha hagut això, hi ha hagut un altre, hi ha aquest perill, però no hi ha imatges. Doncs, per tant, podem visibilitzar la tasca que fan els bombers, no? Sí. L'altra cosa és el fet que nosaltres estiguem a dintre de zona calenta, doncs et permet que tot el cap d'intervenció doncs, es treu la pressió mediàtica. És a dir, en un accident d'autocar molt mediàtic, no? Sí. Doncs tots els mitjans volen aquelles imatges. Si hi ha 30 mitjans allà que volen aconseguir imatges, doncs això genera una pressió mediàtica a tots els intervinents molt important. Sí. En canvi, si per exemple, el cap d'intervenció diu aquí no vull ningú, d'aquí una hora tots els mitjans de comunicació tindran imatges que les facilitem nosaltres, doncs això permet, d'una banda, tenir tot treballar de forma segura i que tothom, doncs, que la prioritat que és resoldre aquell servei, doncs, que es resolgui el més ràpid possible.
0: I també mantenir un criteri, també, sí. És a dir, perquè sabem com funcionen els mitjans i alguns aniran a buscar les imatges més dures, sí, no? Potser cal estalviar.
1: Sí, això és un dels criteris molt importants, també, és a dir, això ens ha passat en molts accidents, l'accident de Gelida que comentava abans, o un accident molt sonat que va haver-hi, que en aquell dia vaig treballar jo i que em va tocar a mi també, l'accident que va haver-hi d'un autocar Pineda, sí. Fa un parell d'anys. Evidentment, tot i ser nosaltres, sempre acaben apareixent, a través de gravacions de WhatsApp o tot així, acaben apareixent imatges que potser no convenen, per exemple, de les víctimes, és a dir, de víctimes, de situacions incòmodes, que després aquí sí que, evidentment, nosaltres sempre tenim aquest criteri de respecte a les víctimes, a les propietats, etcètera, etcètera, que nosaltres també fem una mica de filtre, no? És a dir, no vol dir que no ho gravem per a investigacions posteriors o el que sigui, però sí que, d'una manera, doncs,
0: No s'ofereix a mitjans.
1: Garanteixes una mica el criteri deontològic de les imatges que poden aparèixer.
0: Molt bé, em sembla que t'ha tallat, perquè havies dit quatre...
1: Sí. Bueno, hem dit això, visibilitzar els bombers, no? Treure la pressió mediàtica, si una altra funció. Una altra cosa important que hem anat veient durant aquests anys, és a dir, el fet d'ensenyar què està passant... també a la població afectada li permet entendre algunes decisions. Per exemple, ara que es parla tant dels confinaments, no? I jo recordo, per exemple, l'any passat, l'incendi de Paüls, que va ser un incendi potser dels més importants que hi ha hagut que he treballat jo, no? Aquests últims 5 anys, doncs recordo que van confinar Tortosa, no? I Tortosa no, pràcticament no es veia ni el fum ni es veia les flames. Però, clar, però clar, nosaltres sí que vèiem, vam facilitar imatges de la virulència del foc, i si la gent veia realment el que estava passant o que s'estava cremant una gasolinera o el que estava passant, doncs realment la gent es pot conscienciar, no? També és aquesta informació de servei, d'alguna manera, que realment vegi què està passant, no? I l'última funció, que és el que tu apuntaves, és el que nosaltres en diem el retorn d'experiències, no? És anàlisi. És a dir, molts d'aquests grans serveis, després, quan han passat, doncs sí que nosaltres fem el que diem retorn d'experiència, que és un petit reportatge d'ús intern que serveix per analitzar una mica què ha passat, no? Sí. I en alguns casos concrets, fins i tot les nostres imatges doncs serveixen per processos judicials, no? Com a
0: prova.
1: Per investigació, ens requereixen doncs, imatges per entendre alguna cosa que nosaltres, pel que sigui, hem pogut gravar i hem pogut enregistrar.
0: Hi ha molt debat aquest any, per exemple, sobre la gestió dels boscos, i entenc que això, que tu no ets bomber, però estant des de dintre, clar, estàs molt informat, és periodista, a més, no? Deuen compartir informació. No sé si quan surts a sopar amb els amics o així i comencen a parlar dels incendis et costa mossegar-te la llengua.
1: No ho sé. Bueno, una mica jo... el poc que he après en aquests 7 anys, de 7 campanyes, és que al final cal una mica, no sé, jo intento ser una mica prudent, no? Vull dir, tothom va preguntar, què aquest any serà difícil? Dic, no ho sé, vull dir, pot ser difícil o no pot ser difícil. Jo recordo haver passat algun estiu amb risc extrem d'incendi i no hi havia cap gran incendi, no? Sí, i el tema de gestió dels boscos, alguns dels vídeos que fem també són sobre divulgatius, sobre mesures preventives. Ara precisament estem preparant un material per bombers que aniran a fer unes conferències a la Unió Europea per convèncer sobre una mesura concreta. El que sí que jo veig a nivell personal és que realment tenim molt i molt i molt de combustible, és a dir... Sí. Jo actualment visc a Olot i quan pujo a Sant Joan de les Abadeses surts del túnel de Collabós i veus una gran extensió d'arbres, no? I una mica la deformació és que dius, ostres, moltes vegades la majoria de gent veu, ostres, que és bonic aquests boscos, i ara potser per deformació, no?, d'aquests anys, jo vaig dir, quin pilot de combustible que tenim aquí, no? I evidentment... Sí, i l'altra cosa és, també es parla aquest dia, no?, que el fet de... en el món dels bombers hi ha un concepte que és la paradoxa de l'extinció, no? És a dir, nosaltres hi ha una pressió social que qualsevol foc s'ha d'apagar immediatament, no? I potser a vegades, doncs, convindria deixar cremar una mica més el foc, perquè això, en el futur, previndrà que un foc en el futur doncs, sigui molt més gran, no? És a dir, unes àrees cremades doncs, et permeten també com una mena de tallar focs i potser el foc és un procés natural, també, no?
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, això ja no és tema que em pertoca a mi, hi ha experts que ho expliquen molt millor.
0: No, al final és tot que ho veiem tot des de la nostra visió humana, perquè doncs, fa... milers i milers d'anys els homes no utilitzàvem la fusta, no? I els boscos eren... Tot Catalunya devia ser un bosc, no? I quan hi havia un incendi segurament eren molt més impressionants que els d'ara. Passa que ara n'hi ha molt sovint, hi ha moltes cases i els patim i a més els provoquem nosaltres, vull dir que...
1: Jo crec que era una mica el contrari del que acabes d'explicar. És a dir, jo crec que mai hi havia hagut tants boscos com ara.
0: No, però la història recent. Jo et parlo de quan nosaltres anàvem amb calçotets fets amb la pell d'un animal, eh?
1: Això sí. Vull dir, nosaltres mirem fotografies de la Garrotxa, del Ripollès, de fa 100 anys. Pràcticament no hi havia boscos perquè el bosc es treballava, és a dir, es feia carbó, hi havia ramaderia, és a dir, i no hi havia aquests focs tan grans, és a dir, era un altre paisatge diferent.
0: Ja per anar acabant, hi ha algun incendi o alguna escena que t'hagi canviat la manera de viure i de veure aquesta professió?
1: A veure, clar, de tots els incendis més o menys vas agafant, de tots te'n quedes alguna cosa, no? A veure, jo recordo potser l'incendi que he fet, que he anat a gravar, potser dels més importants, va ser el de l'any passat a Paüls, que realment va ser una bogeria, i va cremar moltíssim, amb molta violència. Evidentment sempre passes alguna situació amb més tensió, no? I de la qual sempre te'n recordes i n'aprens. Aquest cap de setmana a la Bisbal també, déu-n'hi-do la feinada que va haver-hi. Una de les coses que és a dir, sembla que gravar un incendi és fàcil, realment la nostra feina... Això que a vegades sorprèn, no? Però la feina que tenim l'equip de registrament d'imatges, quan anem a un foc, realment és molt difícil trobar les escenes per gravar, perquè normalment el tema de la Bisbal, el tema de Paüls, estem parlant d'unes extensions molt i molt grans en el qual hi ha carreteres tallades i nosaltres hem d'anar a trobar bombers treballant. I moltes vegades, quan arribem tard, que els bombers ja han muntat la línia, ja no... Ja no estan allò desenvolupant tota la seva tasca, moltes vegades arribem abans i ens hem d'esperar una o dues hores perquè arribi, i desplaçar-se d'un lloc a l'altre normalment sol ser bastant complicat. Per tant, moltes vegades és com el joc del gat i la rata, no? Que anem, ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Vull dir que els incendis forestals així tan grans realment no és fàcil gravar. Mm. Són moltes hores i és anar amunt i avall a buscar la notícia. I a nivell que em comentaves d'impacte, doncs potser tot aquests anys una de les experiències que em va impactar i que realment, doncs mira, vaig estar uns dies donant-hi voltes, va ser una recerca fa l'any passat, en la qual, doncs mira, es van localitzar una recerca d'uns aigats, en el qual va morir un pare i un fill. Doncs, fet això, no? Fins i tot haver de gravar doncs, aquestes escenes, doncs em van bastant impactar, però bueno, al final saps que forma part de la feina i de la vida, doncs que cada dia realment passen moltes, moltes desgràcies. Mm.
0: I l'última, ara sí. Quina és la cosa que més t'ha sorprès després d'haver conegut la feina dels bombers des de dins?
1: De la tasca dels bombers?
0: Sí.
1: Refreixes?
0: Sí, sí.
1: No, no, evidentment, doncs, el cos de bombers doncs, fa una feina excepcional. Sí que la cosa que he après i que vaig explicant a la gent, no? És a dir, tenim aquesta idea d'una imatge idealitzada de la feina dels bombers. Evidentment, és una feina idealitzada, una gran feina, però un incendi forestal o un gran sinistre, doncs no és el que passa més sovint. És a dir, la immensa majoria de serveis que fan els bombers doncs són serveis molt desagradables, d'anar a buscar, anar a obrir portes de gent que s'ha mort tota sola a casa, accidents de trànsit. És a dir, la imatge aquesta d'anar a apagar focs, és molt bonica, però realment la feina que fan els bombers el dia a dia, és la que fan més, realment és una feina molt dura, no només físicament, sinó també psicològicament, i moltes vegades la gent no és conscient, no?, que realment la feina del bomber és en algunes situacions molt dures, evidentment.
0: La de baixar el gatet de l'arbre també passa, o no?
1: Evidentment, sí, sí. És un dels serveis que també es fan. Sí,
0: sí, sí, no és cap broma?
1: No. És un dels serveis que... No puc dir que sigui el més habitual, però per això els companys de premsa doncs, et podrien donar estadístiques. Sí, sí, normalment hi ha com una mena de protocol, no? Es deixen passar unes hores, però sí, al final se'n fan de rescats d'animals. Alguns bastant interessants. Ara no fa massa, per exemple, aquí a la zona de Camprodon, que fa un parell de setmanes, es van a rescatar un cavall que va caure en un fons de vall i se'l va rescatar amb helicòpter. També n'hi ha d'aquests així més sonats.
0: Doncs, sí, Edu, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I esperem que
1: gràcies a vosaltres.
0: Que no hagis de treballar gaire els pròxims dies.
1: No. Ara ja, després d'aquesta setmana tan intensa, ja comencem a tenir ganes de que s'acabi una mica.
0: Sí, sí.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
0: I anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana. Avui al Passeig Comte Guifré, 9:45, vàrem parlar amb ell, concert d'en Litus dintre de l'Estiu és viu. A Ripoll, a veure què fan, que tinc un cartell aquí molt petitet, l'ampliaré i veuré que veig un home escalant. Què fan? Doncs fan el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, que fan el Cinema Teatre Comtal, una cosa que no acabo d'entendre. Potser és que a Torelló tenen el cinema tancat o estan de reformes, no ho sé. Què més? També al Casino de Can de Bànol, El cel meu, infern teu, el divendres 10 de juliol a les 7 de la tarda. És una obra de teatre. Dissabte, durant tot el dia, se celebra la primera

els Rancis, de Rastis Bluesman i Pau Lleres. A Planoles, el dissabte 11 també, a les 6 de la tarda, a l'església de Sant Vicenç, concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus, Aires Extemporae. A 9:15, Cinema La Fresca, projecció del curs Ocaigua i de la pel·lícula Una canción para mi tierra. I amb la presència d'Agnès Lladós, membre del projecte Poctefa Sol Pir. A partir de les 10 del matí, durant tot el dia, a Navà celebraran la seva festa major amb diverses activitats i concerts a partir de les 11 de la nit. Diumenge, a Planoles, a les 11 del matí, al casino, conferència col·loqui de Miquel Sitjals, Mestres de la República. I amb sortida a les 10 del matí del refugi del Pla d'Arola de Ribes de Freser, sortida matinal per aprendre a identificar les espècies de molses i hepàtiques més comunes al Ripollès. Una activitat gratuïta, però per la qual cal reserva. Organitza el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. I a Llanars se celebra la 17a trobada de motos i cotxes clàssics Memorial Jordi Llongarriu. I això és tot, aquí ho deixem. Que vagi bé, bon cap de setmana, passeu-ho bé. Adéu-siau. Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
4: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tinguéu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
5: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
3: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb un to conciliador, Montsina Llimós, de Junts, va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i, a partir d'aquí, prendre les decisions que s'hagin de prendre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i, de fet, la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe. Es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
3: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller es millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen. Ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
3: Això sí, la Dil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Adif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer, de Somi, oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
3: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
3: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant mai deixarem a ningú enrere, així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
1: Una situació com la que ha tingut lloc, malauradament, a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat, de moment, 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes. Persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
3: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 12:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt, perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja, perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns. Jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència, quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 al migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit un cop de calor. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant a les causes. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. El succés s'ha produït en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. De fet, des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afeccions relacionades amb la calor. Barcelona ha assolit en menys de 2 anys rècord de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata un increment de temperatura més rarament any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar contra els efectes del canvi climàtic. Alfons Puertas, és cap de la secció de meteorologia d'aquesta entitat.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: Una calor que afecta també especialment als usuaris d'algunes línies de rodalies de la R15 i la R16. En aquestes, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho denunciava a la xarxa la portaveu de Dignitat a les vies, Ana Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
1: Precisament la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir d'aquesta setmana que ve del delta de l'Ebre, una mesura excepcional per combatre la proliferació del llepó, una alga que creix a les parets dels canals del rec fruit d'aquesta calor. Darrer apunt, pendents, la selecció espanyola juga aquesta nit als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Serà a partir de les 9. Estarem atents a veure com evoluciona.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
3: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Doncs les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
4: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un de infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més, aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
3: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
4: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica així de l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc fer de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
3: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
2: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
1: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
2: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, cuando entré en quirófano 20 días después, él tenía una luxación de codo.
1: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can de Mànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Orriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot plegat l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca a Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Lleidatà. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit, sembla, un cop de calor. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. La UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi risc greu de calor extrema, un tema que ha passat aquests darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat. La nova ubicació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Escoltem Salvador Illa.
2: Estem aquí inaugurant una instal·lació. Ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou. Venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030.
1: I el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha anunciat que recopila informació per determinar si la dona que tracta Jonathan Dick, l'hereu de l'imperi Mango, investigat per la mort del seu pare, pot haver incorregut en pràctiques d'intrusisme i mala praxi. L'entitat ho ha dit després de corroborar que la dona no està col·legiada ni en aquest ni en cap altre col·legi d'Espanya. Alhora afirma que, atès que no ha tingut cap contacte amb ella, no disposa d'informació sobre els estudis que ha realitzat. I la Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta incompleix la llei de serveis digitals de la Unió Europea pel disseny addictiu d'Instagram i de Facebook. Les conclusions publicades avui corresponen a un procediment iniciat el 2024 que indica que no es van avaluar adequadament els riscos que comporten per la salut física. Darrer apunt, el geògraf polític Jordi Borja ha mort aquest divendres als 85 anys. El president de la Generalitat ha lamentat a través de X la seva mort i ha destacat la seva figura.

0: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
3: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
4: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
5: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi, no? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
2: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
6: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
2: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre. O sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
3: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen. Ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
3: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Difi Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Que estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades i, per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
3: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que hi seguiran treballant amb 21 dotacions que s'aniran desescalant durant la nit. El foc, recordem-ho, va començar a dilluns. I des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor d'aquests dies. D'aquestes, el 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona del centre sanitari, i el 41% d'aquestes han estat ateses pel 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya determina que s'ha acabat aquesta segona onada de calor. Hi haurà una treva, però a partir de diumenge comença la següent. Barcelona, de fet, ha assolit en menys de 2 anys rècords de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, com us dèiem, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata l'increment de la temperatura any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar globalment contra els efectes del canvi climàtic que està provocant, com sentíem, problemes de salut a les persones i al medi ambient. Alfons Puertas és cap de la secció de meteorologia de l'Observatori.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han signat aquest matí un protocol per impulsar un centre de formació professional ferroviària i logística, aprofitant el potencial de l'estació fronterera. El projecte vol formar professionals els que necessitarà el sector els propers anys i aprofitant la situació estratègica de Portbou, porta d'entrada entre Catalunya i França, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions d'aquesta estació històrica. I la Paeria de Lleida ha imposat 224 sancions per incomplir la zona de baixes emissions al centre històric durant el primer any de vigència d'aquest funcionament. Unes 76 que són d'uns 200 euros cadascuna. I la selecció espanyola juga a partir d'ara a les 9 als quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a França.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és divendres 10 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú es demani si encara queden entrades pel concert de Maria del Mar de Bonet de demà. I vegi que sí, i en compri un parell i un per la seva parella. I potser faran doblet perquè d'aquí a una hora, avui divendres, al passeig, en Litus, en Carlos Ribas, farà un concert. Hola, Litus.
4: Hola, què tal?
3: Ets un clàssic de l'estiu, no hi ha estiu sense Litus ja gairebé.
4: Pràcticament, es pot dir que això de venir a Sant Joan de les Abadeses és una tradició estiuenca que a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè per mi és com una espècie també de respir de l'aglomeració de la Costa Brava.
3: Vas començar a tocar de molt jovenet.
4: Jo tinc una gravació de quan tenia 2 anys que cantava Revolution dels Beatles amb els meus germans, que tinc germans grans que tenien un grup de música, que tinc una cinta de cadeta que jo ja estava cantant els Beatles. Crec que vaig caure a la marmita del rock and roll quan era petit i per tant no ho he pogut evitar.
3: Quan vas començar a dedicar-t'hi professionalment?
4: A nivell professional, si s'entén com professional de cobrar per tocar, et podria dir que vaig començar als 15 anys, perquè estava tocant aquí al passeig de Palamós, davant de les terrasses, i jo no vaig tenir mai setmanada. Els meus pares no m'havien de donar diners per res, perquè jo m'espavilava els estius per poder tenir els meus diners mentre tocava. I a partir d'aquí, doncs, sí que ja vaig començar a formar bandes. Primer, gràcies al grunge, no? Amb 14 anys, amb l'aparició de grups com Nirvana o com Pearl Jam, van fer que deixés el futbol, que veiés la llum i que no arribaria a jugar al primer equip del Palamós, i que potser em donava millor això de cantar i de tocar la guitarra.
3: Ets periodista i treballes a Ràdio Palamós i ho combines amb la música.
4: Sempre ho he anat combinant amb la música, que la considero una feina, en el sentit de que sí que em dona, evidentment, doncs, treball, entre cometes, però jo ho veig com algo més, no? no et diria que és un hobby, perquè no és un hobby, sinó que és una, jo crec que és una manera d'entendre la vida, és una filosofia. Mm. O sigui, jo no deixaré mai de tocar ni de cantar. El que sí que és veritat és que cada cop sóc una mica més selectiu, en el sentit de que, com que no ho necessito i tinc una altra feina, no tinc aquesta pressió que potser poden tenir molts amics meus que només es dediquen a la música, no? Mm. I per això faig coses que m'agraden. I, per exemple, doncs, el repertori que la gent veu a Sant Joan de les Abadesses quan vinc a tocar el Nervis, que sol ser de versions, són versions que a mi m'agraden.
3: Doncs esperem que no plogui, que no ho farà, perquè recordem que l'any passat va ploure, però vas tocar, no sé si et preocupa.
4: I el Mundial, no?, que també això també em preocupa una mica. Em sembla
3: que
4: juga... Crec que juga a Espanya aquella hora.
3: Ah, sí?
4: A les... Sí, crec que juga a les 9. Jo estic per dir-los el del Nervis a veure què passa, si retrasem una mica l'hora del concert o què. Mm-hmm.
3: Doncs un plaer. Marxarem escoltant una cançó teva original avui.
4: Un plaer i ens veiem al Nervis de Sant Joan de les Abadesses.
3: Perfecte.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu, d'Aliança Catalana, resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
2: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas, jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Font Santa i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes dels veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança, va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
3: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
1: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
4: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, per fi és divendres, de cognom 10 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1845 naixia a Barcelona l'escriptora Dolors Monserdà i Vidal, una de les primeres feministes del país. Filla d'un relligador de llibres, Monserdà va passar la seva infantesa envoltada d'un entorn cultural influent pel qual van passar alguns dels escriptors intel·lectuals catalans més coneguts de l'època, com Víctor Balaguer, Josep Anselm Clavé o Milai Fontanals. Va escriure articles de la premsa, poesia, teatre, narrativa breu i assaig, però destaca sobretot per la novel·la, entre les quals La Fabricanta. Monserdà va guanyar els Jocs Florals 3 vegades i va ser la primera dona a presidir-los a la Barcelona de 1909. Entre els seus assajos destaquen els de caràcter feminista i al costat de Carme Karr i Alfonsetti va ser impulsora d'obres de caràcter social dirigides a les dones. Monserdà considerava que el paper de la dona burgesa era protegir la dona treballadora, tant per motius humanitaris i moralitzadors com especialment per evitar la radicalització de les seves postures. L'any 1910 va crear el Patronat d'Obreres de l'Agulla, que oferia a les cosidores diversos serveis com borsa de treball, assistència mèdica gratuïta o fils i roba a preu de fàbrica per millorar les seves pèssimes condicions de vida. Això es complementava amb la Lliga de les Compradores, que feia el que ara anomenaríem campanyes de sensibilització perquè les dones no compressin en establiments que s'abastien amb productes de l'explotació, amb publicació de llistes blanques inclosa. Monserdà ho va explicar en conferències i més endavant amb la seva novel·la Maria Glòria del 1917. El barri de Sarrià de Barcelona, on va morir el 1919, o les poblacions de Sant Quirze del Vallès, Argentona, Mataró i Banyoles, li han dedicat carrers i places. I un dia com avui de l'any 2000, Coldplay publicaven el seu primer àlbum, Parachutes, al Regne Unit. Allà hi havia Trouble i també Yellow, que és la que hem escollit per arrencar el magazín d'avui. Benvinguts, benvingudes.

0: Sí.
1: Hola, Josep Maria.
0: Hola.
1: Què tal? Com està això? Com va?
0: Bé, el telèfon no sé com va. Jo vaig bé. Vull dir, és un avantatge molt gran que el ser humà vagi per damunt de la màquina.
1: Sí, sí. De moment et sentim bé. Et sentim bé i tot funciona bé. Per tant que...
0: Ah, estupendo.
1: Ja estem tots damunt del barco.
0: Molt bé. Hauries de patentar aquestes frases que les soltes amb tota llibertat. Perquè un diccionari català, Joan García Català, t'adverteixo que podia tindre un èxit només per persones intel·ligents, que últimament em dedico a parlar amb les... Faig una selecció prèvia. Ja tinc l'edat de fer-la. Ja està. Estic amb una de les persones que m'aprecio i que vull parlar.
1: Molt bé, doncs de què vols parlar?
0: Doncs mira, vull parlar d'un... si li hagués de donar un titular, que també va bé, de tant en quant buscar un titular, per si algú vol, no vol entrar. Vull parlar

amb un cas concret, amb el cas de la Marta, doncs hem fet una xerrada llarga per telèfon. No tot lo llarga que ens hagués agradat, però ja mirarem de quedar per veure'ns personalment. I en canvi, amb el Xavier, doncs hem fet una trobada i un dinar conjunt i una sobretaula magnífica, i hem parlat, perquè així ho hem volgut els dos, de les coses que han passat amb un i amb un altre durant el temps que hem calculat aproximadament, que era de aproximadament uns 40 anys aproximadament. Temps més que suficient per poder tindre unes experiències i d'alguna manera sopesar-les i d'alguna manera també doncs intercanviar-les. En realitat les coses han coincidit en molts casos, no? Aquell xicot que va entrar a la classe com un terratrèmol, amb una capacitat creativa extraordinària, amb un interès per aprendre, doncs li ha passat el que li havia de passar i que moltes vegades els càtedres o els professors vaticinem, no? Ha fet una carrera esplèndida, s'ha guanyat la vida, ha trobat la felicitat personal i, sobretot, ha fet continuïtat dintre del món de l'ensenyament. Ha sigut i és encara un autèntic transmissor de cultura, i això satisfà molt amb els que hem sigut professors seus, i també perquè, d'alguna manera, allò que sabem que pot passar, doncs evidentment ha passat. Això a vegades és un tòpic que no... A veure, que sí, que funciona quasi sempre, però a vegades tens la desil·lusió de que ha anat a pitjor, més d'anar millor, que és del que es tracta. No? Però hi ha una sèrie de coses que són el motiu d'aquesta xerrada d'avui, que sí que són bones i que crec que amb exemples hem arribat a les mateixes conclusions. I les numeraré sense que això tingui un aire d'importància de més a menys. No. Les numeraré perquè és bo que tinguin números i que ens en recordem el dia de demà. Hem arribat a la conclusió, primer, que vivim en un país ric en cultura i pobre en inversions i en economia. A veure... Tenim mancances de moltes coses, però tenim museus i tenim una història darrere fantàstica. Ara, últimament, museus i història estan en qüestió. El cas Txetxena, doncs, és un cas molt puntual, no sé com acabarà, però és més un cas polític que no un cas cultural. No sé com acabarà, però el que estic convençut, i ells també, és a dir, que són opinions contrastades, aquesta xerrada d'avui, és que, evidentment, hagués tingut a tindre una resolució més adient, més maca, més tranquil·la, en tots els sentits. No? Disputar-se la propietat d'una ermita o d'una església i les obres d'art que hi ha a dintre, només solament pel respecte del temps, no pot enfrontar d'una manera, jo diria, cada dia que passa més dura, amb un veí. El que passa que la vida entre veïns és també molt dura. La vida entre veïns és la primera fase de l'enveja. En favor de qui? Va, no ho sé, m'és igual en aquest moment. Però que hi ha una enveja amb el veí perquè és més llest, perquè s'ha espavilat més, perquè té una parella més maca, o perquè té un cotxe i una casa a l'Empordà, doncs a vegades això provoca amb els veïns un malestar i una enveja. Si aquesta enveja és una enveja política, pitjor. I de pitjor és solució. Per tant,

0: primer punt, som un país amb, que defensa la seva cultura, que l'ha de defensar cada dia més, perquè algú diu que amb el món futbolístic val, i amb els altres també, els catalans estem condenats per la història i per tot a anar a rebre i anar contra tot i contra tots. I aquest és un eslògan que, va, si ens descarem un dia, l'haurem d'utilitzar. En segon cas, el ciutadà de peu d'aquest país nostre que es diu Catalunya se n'ha donat compte que la mediocritat dels polítics, tant d'aquest país com el d'Espanya en general, han provocat una situació enorme. Enorme, diguéssim, perillosa, no? Em refereixo a que quan el polític s'ha donat compte que no guanyava unes eleccions o quan no guanyava la seva opinió i que guanyava la del contrari o la de l'oposició, ha traspassat el producte, diguem-ne producte, que són les lleis i les competències, a la justícia. I aleshores resulta que els jutges estan fent, en bona part de molts casos, de polítics, i els polítics, que haurien de fer simplement de polítics, s'han trobat amb la comoditat de responsabilitats de passar-los-hi amb els magistrats. Perill. Aquella cosa de la, transmissió, de la independència de poders, base de la democràcia moderna, segons Montesquieu i una sèrie de gent que es van trencar el cap perquè això fos veritat i funcionés, aquí s'està trencant. Jo, i qualsevol ciutadà que tingui un mitjà de comunicació posat, televisió, ràdio, premsa, revistes, conferències, etcètera, etcètera, s'està donant compte que es parla molt més de lo dolent que és la meva oposició, de lo xoriços que són els meus opositors i poc dels problemes que té la joventut, de les xifres de tall per entrar en una universitat, de gens de la quantitat d'estudiants que han demanat universitats catalanes i que d'alguna manera tapen els que teòricament haurien de ser primers beneficiats, que són els empadronats aquí, perquè les universitats treballen per la gent propera. No, no, la Universitat de Barcelona, la UPC no treballa per la universitat ni pels estudiants de Boston. Treballa pels d'aquí. Sí. I el tema de l'apropament es veu molt clarament quan, d'alguna manera, hi ha molts estudiants que estudien en una universitat determinada perquè des d'allà on viuen poden anar doncs, amb un tren, bueno, amb el tren potser no costa una mica més, però poden anar amb un mitjà de comunicació popular. Per tant, atenció amb aquest tema, perquè les xifres de tall amb algunes carreres són molt dures. Cas, per exemple, de la medicina és un fet flagrant, i aleshores el prestigi que tenen aquestes universitats catalanes fa que vingui molta gent. Molta gent i molts metges educats o que han sigut estudiants d'universitats que no els hi vull treure prestigi, sinó tot el contrari, però no sempre acreditatives del rigor de les d'aquí. No entraré en més detalls perquè mereixeria una xerrada especial sobre aquest tema i ens en estarem tu i jo igual. Tercer punt. Tant ells, aquests dos que, amb els que he tornat a connectar després de 40 anys, i jo, sabem que hi han poques inversions amb tres punts concrets, amb salut, amb cultura i amb serveis. Posaré uns breus exemples. Tenim uns hospitals i uns serveis sanitaris que han perdut eficàcia. També no és avui el dia per posar exemples, però hi ha hospitals que s'haurien, com deia el Lluís Miravitlles, amic, estimat i admirat, amb la distància, doncs s'haurien aquests hospitals o alguns serveis propers al pacient, s'haurien de tancar avui i obrir demà per no perdre eficàcia, però amb un altre criteri, amb un altre tipus d'inversions, amb un altre sistema administratiu i amb un altre sistema financer. Si no es fa amb el degut temps, en patirem, perquè cada vegada som més, que fa quatre dies, com aquell que diu, érem 7 milions amb una magnífica campanya publicitària del meu amic i estimat Lluís Besat, i ara no som 7 milions, ara som 9 milions. Uh-huh. I en aquest període de temps, les estructures sanitàries no han crescut amb la mateixa necessitat del servei que ens donava fa uns anys. Serveis que, per altra banda, jo m'agradaria que eliminessin al màxim una enfermetat potser mediterrània. A Itàlia potser també han tingut algun problema en aquest sentit. A Grècia molt, i als països de la Mediterrània Oriental molt més. Em refereixo a la burocràcia. Aquí un ramader del nostre territori, d'aquí, de Sant Joan de les Abadeses, fa uns anys em deia que l'excés de burocràcia, amb omplir papers, amb treballar vigilats, amb omplir formularis, enviar-los simplement per demanar un permís de canvi d'alimentació de la ramaderia, per posar un exemple que no doni masses pistes, bueno, doncs això requeria molt més temps d'organització, que també es veu amb la sanitat. Els metges avui en dia tenen complir fitxes, papers, formularis, que són més propis d'un administratiu, que en alguns casos s'està intentant corregir, però que, esclar, com que no hi ha inversions adients, esclar, vull dir, ens fa pensar en aquella cosa tan popular i populatxera de, clar, com que tenen pagues els consellers i tot plegat fins que es jubilen, perquè com que tenen, quan hi ha molt polític, quan se'l jubila, li donen un despatx, una secretària, un cotxe, un xòfer... Bueno, deu haver-hi alguna cosa de raó. Tinc la sensació que les pròximes eleccions hi haurà algun partit que corregirà o intentarà corregir aquest tema, i pot ser el previsible sorpasso que diuen els italians i que tu coneixes molt bé, i que saps i que segurament comentaràs amb la teva funció de transmissor de la notícia. I els serveis, jo sempre dic que, miri, si jo manés, que no m'agrada manar, però si em fessin cas, que no me'n fan, doncs procuraria que els funcionaris tinguessin un magnífic sou. Perquè jo vull ser un ciutadà ben servit. I ben servit vol dir bons funcionaris, amb ganes de fer les coses, amb ritme, i sempre ben pagats, molt ben pagats. Això sí, com als Estats Units i com en molts països, com a Suïssa. Vostè és funcionari, però no té el càrrec ni el sou en propietat. Doncs vostè s'assimilarà als còdics de laboral, i si vostè comet faltes d'eficàcia o faltes de rendiment o dubtoses baixes, etc, etc, doncs al carrer. Ho sento, però això així. Ah, això sí, vull que el paguin bé, perquè vull ser ben servit. Jo vaig tindre l'oportunitat de parlar amb... No recordo el nom, i tampoc crec que sigui important, però era la segona d'un partit polític que no mana amb el meu poble, que és Sant Joan de les Abadeses, però que està molt pròxim. Jo estava en una tertúlia que abans tenia i que desgraciadament ja no tinc, i estàvem parlant de política. Aquesta senyora sortia d'un ple i es va posar aquí, al passeig, al costat meu, a la darrera, escoltant. Quan es va acabar, creient que em faria un favor popular, em va dir: "Ai, vostè és una eminència." El to irònic doncs no em va molestar, perquè la meva edat ja em molesten poques coses en aquest sentit, però em vaig girar i vaig veure que era una persona agradable física i culturalment, i vaig permetre el luxe de dir-li: "Miri, ja que vostè em nomena d'aquesta manera, fareu-vos durant uns segons." Procurin els polítics fer-nos rics. Els catalans tenim un himne que ens dona, és de la nostra Bíblia, però a vegades el cantem però no l'escoltem. Tornarà a ser rica i plena. Ho entén, això? Vull dir, posi-s'ho amb el seu programa de govern. Rica i plena. No és tan difícil com sembla. Facin-t'ho. Busquin inversions. Treballin durant uns anys, tinguin paciència, no parlin del poder, del seu poder, sinó de ser rics i plens, de que la terra nostra sigui rica i plena. Perquè això està escrit en un himne, no cal buscar en molts llibres. Va riure i se'n va anar. També hi ha una cançó que diu que se'n va anar. Sí.
1: Mira, aquesta setmana, avui, Josep Maria, a la nit hi ha un concert aquí al passeig, ara m'has fet pensar, d'un noi que ha fet una cançó que està feta amb títols de les cançons dels Beatles. Tota la lletra són cançons dels Beatles, m'has fet pensar ara.
0: Fantàstic.
1: No tenim gaire més temps, Josep Maria. Hauríem de deixar-ho aquí.
0: Sí, sí, no. Ho deixo aquí. Saps que només vull acabar amb una cosa, que crec que 30 segons me'ls deixaràs. Ha faltat creativitat. Falta creativitat. No és una mania d'un professor que ha explicat creativitat. És que és l'única possibilitat que tenim de tirar endavant. I vaticino que la creativitat és l'únic domador que pot domar a la intel·ligència artificial. T'adelanto que jo estic treballant en una conferència que espero tindre un dia i poder-la fer, i que tu m'ajudis també amb la presència i amb la teva assistència, que el títol, si espero que sigui l'adequat, és com domesticar la intel·ligència artificial amb la intel·ligència natural.
1: Molt interessant.
0: I crec que és un bon final.
1: I tant. Josep Maria, una abraçada i fins la setmana vinent.
0: Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada ben forta,
1: Joan. Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Elif Sánchez és una cantautora turca establerta a Madrid. Acaba de publicar el seu quart treball, Así Pues, en el que han col·laborat amb el quartet de corda o Cuarteto. El disc inclou temes en castellà, portuguès, turc i grec, i alguns convidats, entre els quals el virtuós de l'harmònica Antonio Serrano i el músic grec Dimitris Bakoulis, els qui escoltem en aquest tema Epílogos.

0: Aquesta setmana conversem amb l'Eduard Miguel, santjoaní, periodista i realitzador audiovisual. Molta gent el coneix per la seva productora, Goita Audiovisuals, però des de fa anys també forma part de l'equip de registrament d'imatges dels bombers de la Generalitat, una unitat que documenta els grans serveis d'emergència des de dins. En uns dies especialment intensos pels incendis forestals a Catalunya, parlem de com és treballar al costat dels equips d'extinció amb l'Eduard Miguel. Hola, Edu.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, això, molta gent et coneix per Goita Audiovisuals, vas fer els documentals del Trial i estàs preparant el de Jaume Nuno, que la gent doncs, ja l'està esperant, però des de fa anys també treballes amb els bombers. Com vas acabar fent aquesta feina?
1: Sí, la veritat és que sí, la vida de periodista doncs et va portar molts camins. Jo vaig començar, concretament, va ser l'any 2020, va ser una mica per casualitat, eh? L'any 2020, en plena pandèmia, doncs jo treballava amb una productora audiovisual i en aquell moment de plena pandèmia, doncs, que ens van tancar a casa, ens van, a l'empresa on treballava, doncs ens van fer una petita parada, no estàvem treballant, i per casualitat, per pura casualitat, a través d'un correu d'un grup de periodistes en el qual formo part, doncs vaig veure que hi havia l'oferta de treballar a l'equip d'enregistrament d'imatges dels bombers. Jo ja més o menys ho coneixia, perquè havia conegut gent que hi treballava, fa anys que hi havia treballat, i doncs res, vaig apuntar, en aquell moment es va fer un procés de selecció, una borsa de treball, em vaig apuntar, es van fer uns exàmens per borsa de treball i vaig accedir. És a dir, la primera campanya forestal que vaig fer va ser l'any 2020. Per tant, ara ja amb aquesta és la setena campanya forestal, el setè estiu que estic treballant amb els bombers. I des de l'estiu passat, des del juny del 25, doncs que treballo de forma de contínua durant tot l'any. És a dir, fins tot aquests estius, ha sigut només ben bé els estius, eren contractes de 3 i de 6 mesos, depèn de l'any, i ara sí que ja, de moment, doncs hem encadenat des del juny de l'any passat doncs, que estic treballant amb els bombers.
0: I quines són les teves tasques? Què és el que fas exactament?
1: Bé, a vegades costa una mica d'explicar perquè la gent diu, treballes amb els bombers, ets bomber? Dic, no soc ben bé bomber. Jo soc periodista que treballo amb els bombers i la meva tasca, o la tasca de l'equip amb el qual jo formo part, doncs té moltes vessants, no? És a dir, és oferir suport audiovisual a les tasques dels bombers. Uh-huh. És a dir, nosaltres, jo formo part de l'equip d'enregistrament d'imatges, que som 4 persones, aquest equip depèn directament de la Subdirecció General de Bombers, és a dir, de la part operativa, i aquest equip de 4 persones està format per 2 bombers que tenen formació audiovisual i 2 tècnics, un periodista que sóc jo i un company que també és tècnic, que ell va fer comunicació audiovisual. Uh-huh. Doncs nosaltres fem, evidentment, la part més cridanera és la part dels serveis, no? És a dir, nosaltres quan hi ha un servei, és a dir, hi ha un incendi, un accident, rescats, normalment coses que són mediàtiques, coses que tenen una repercussió, doncs nosaltres anem a zona calenta, estem habilitats per anar a zona calenta i enregistrem les imatges. Aquesta és la part més cridanera i la part més divertida, no?, també, de la nostra feina. Però és una petita part, vull dir, quan no hi ha serveis, doncs fem moltes altres tasques, de vídeos formatius, vídeos de prevenció, portem activitats de comunicació interna, també pels bombers, i diverses coses. Vull dir, si vols, entrarem en detall de tots els serveis que fem.
0: Sí, en tot cas, per això, quan feu aquestes sortides que aneu a gravar un incendi, la zona calenta vol dir la zona on la gent ja no s'hi pot acostar, no? Que està prohibit acostar-s'hi. Exactament, sí. Què vol dir zona calenta?
1: Sí, exactament. És a dir, quan qualsevol tipus de servei, sigui, per exemple, una recerca, un accident, un incendi forestal, és a dir, sempre doncs s'estableix un perímetre de seguretat en el qual, a partir d'allà dintre, només poden treballar-hi els equips els serveis d'emergències, no? Mm. És a dir, això, per una banda, és per facilitar les tasques dels equips d'emergències. Imaginem-nos amb un gran incendi forestal, en el qual les carreteres estiguin obertes i la gent circuli lliurement amunt i avall. Doncs, per una banda, això dificulta el moviment dels camions, els vehicles, etc, etc, i per l'altra posa en perill la gent que no està, els que no són intervinents, no? Per tant, s'estableix tota una zona de seguretat i quan entres a dintre aquesta zona de seguretat es diu la zona calenta, no? Per tant, és el típic, no? Que quan hi ha un incendi, doncs normalment són els Mossos d'Esquadra els que tallen els accessos, doncs a partir d'allà on hi ha tota la zona que no es pot accedir, doncs és zona calenta, és a dir, és ben bé on està passant els fets.
0: Doncs entrem bastant en això perquè, com deies tu, és com més llaminer i justament ara és el tema que és d'actualitat. Explica'ns, quan hi ha un gran incendi, què passa des de que sona el telèfon fins que ets a sobre del terreny?
1: Sí. A veure, nosaltres, el nostre lloc de treball és a Cerdanyola, és l'equip d'enregistrament d'imatges. Estem al costat de la sala central, a Cerdanyola, bueno, concretament a Bellaterra, doncs hi ha les instal·lacions centrals dels bombers de la Generalitat. Recordem que a Catalunya hi ha dos cossos de bombers. Hi ha els bombers de la Generalitat que donen servei a tot Catalunya, és a dir, des d'Amposta fins a la Seu d'Urgell, per que ens entenguem, i després hi ha el cos de bombers de Barcelona. És a dir, que són dos cossos completament diferents, evidentment que col·laboren, però és a dir, nosaltres no anem mai a treballar a Barcelona, a no ser que se'ns requereixi, no? Però vull dir... Nosaltres treballem des de físicament a Cerdanyola, fem guàrdies allà, a la sala central, que és on se centralitza tots els serveis de Catalunya. A partir d'allà, doncs, quan surt una emergència, tenim diversos canals de comunicació interns que veiem que ha passat això. Normalment, si és un gran servei, un gran incendi, doncs ens coordinem amb el departament de premsa i ens diem, doncs va, aquest servei serà molt important, tindrà una certa repercussió. Doncs nosaltres... l'equip d'enregistrament, anem en parelles, sempre anem en binomi, que es diu. Normalment som el bomber i el tècnic, però moltes vegades també som els dos tècnics que anem junts. Agafem un vehicle lleuger, tenim un cotxe propi, que és un 4x4, i per carretera anem al servei, en aquest cas als grans incendis forestals o el que sigui. Nosaltres anem equipats igualment que els bombers, els interminents, anem exactament iguals i accedim a la zona calenta i enregistrem.
0: És a dir, aneu amb tota la mateixa indumentària que un bomber normal i corrent.
1: Exacte, sí, sí. De fet, en els casos de... sobretot en els incendis forestals, és on nosaltres podem anar a qualsevol lloc. En canvi, per exemple, incendis d'indústria o dintre d'edificis, en aquests casos nosaltres no tenim accés a dintre. Per tant, perquè els bombers tenen dos tipus de... grans trets, dos
0: de
1: tipus
0: de riscos, d'equipació... No?
1: Sí, sí, sí, de dos tipus d'EPIs. Hi ha l'EPI d'indústria, que és aquest EPI més pesant. Aquest no el tenim nosaltres, perquè tampoc podem entrar dintre els edificis, però en canvi el d'incendis forestals sí que anem exactament igual que els bombers, amb el casco, amb el jaquetó, els pantalons, les botes, etcètera, etcètera. Sí.
0: Has parlat de 4x4, no sé si helicòpters o avions hi podeu pujar...
1: Sí, no, normalment si nosaltres ens desplacem amb vehicle lleuger i sí que és veritat que un cop al servei, un cop als incendis, doncs podem pujar els helicòpters a fer imatges aèries. Normalment això sol passar quan l'incendi ja està força estabilitzat, que sortim a fer el perímetre, però bueno, el perímetre vol dir que fem imatges de com està el foc, perquè quan està l'incendi està completament desenvolupat, doncs en aquell moment els helicòpters doncs, ja tenen tasques molt assignades de comandaments i així, i en aquell moment molt poques vegades pugem, però sí, moltes vegades hem pujat els helicòpters.
0: Entenc que en moments molt complicats que l'helicòpter doncs, és imprescindible per fer una feina, doncs evidentment doncs, prioritzaran aquella que no pas la de la documentació, no?
1: Sí, de fet, el que també... Clar, jo ara fa 6 anys he anat evolucionant molt. També és veritat que cada vegada, ja ara és molt habitual, i a més hi ha la instrucció, que els mateixos pilots o els mateixos comandaments que estan amb helicòpter ja graven amb el mòbil, envien molt de material amb el seu mòbil, i d'aquesta manera ja... moltes vegades no cal que pugem nosaltres a gravar amb les nostres càmeres. Vull dir que és molt més ràpid i eficient que els mateixos pilots ja envien material gràfic des de l'aire.
0: I fins i tot els drons, no? Entenc que també deuen haver facilitat molt la feina els últims anys.
1: Sí, actualment Bombers ha desenvolupat una unitat específica que és l'equip de drons, en el qual nosaltres també tenim la llicència i tot això, però és dir, en el cas dels grans incendis forestals, els drons no poden volar mentre hi hagi altres mitjans aèris. Mm. És una limitació, és a dir, quan hi ha helicòpters, hi ha avions i així, no pot volar drons. En el cas d'incendis forestals, els drons només volen a la nit, quan no hi ha... Perquè una de les coses que també potser molta gent es pregunta és dir, actualment aquí a Catalunya, els mitjans aeris, que són helicòpters, aves, etcètera, etcètera, només poden volar de dia, quan hi ha llum solar.
0: Clar, entenc que això que és una feina, com comentàvem abans de començar, com d'adrenalina, és a dir, ningú vol que hi hagi un foc, però entenc que en el moment que n'hi ha un, com a periodista, com a realitzador, igual que un bomber, no?, o que un metge quan hi ha una urgència, o que un periodista quan hi ha una gran notícia, ostres, és un moment on potser deixes de banda aquesta part més emocional i més personal, de pensar que darrere hi ha una catàstrofe o que hi ha un incendi, per posar-te a treballar i fer el màxim millor possible, i en aquest punt hi ha un punt d'apassionant, no?, de la feina.
1: Home, sí. Home, jo crec que una cosa és clara, és que moltes vegades ho diem amb els companys, per fer aquesta feina t'ha d'agradar la canya. O sigui, t'ha d'agradar... T'ha d'agradar... passar gana, suar molt, dormir molt poc, vull dir, sobretot quan ja, per exemple, aquesta setmana, que ha sigut una setmana històrica d'incendis forestals a Catalunya, doncs realment t'ha d'agradar. A nivell professional, moltes vegades explico com així, com d'anècdota, que quan jo estudiava periodisme fa una colla d'anys, sempre deia, jo, a mi m'agradaria ser corresponsal de guerra, no? Deia així, és una mica entre mig de broma i en mig de veritat. I una mica és el que estic trobant, és quasi és com... Moltes vegades quan estàs dintre d'un incendi, amb tota la pressió, tota l'adrenalina que hi ha, quasi et sents com, no?, com si estiguessis realment dintre d'una guerra, no? Salvant les distàncies, no? Però aquest punt d'adrenalina... També nosaltres sempre treballem molt a contrarrellotge, no? Perquè tenim com dos objectius en el cas dels incendis forestals. Un és enviar imatges el més aviat possible als mitjans de comunicació. Nosaltres som els que facilitem als mitjans de comunicació les imatges de dintre zona calenta. Per tant, sempre quan arribes a un incendi dius, doncs mira, hem d'enviar imatges abans de la 1 al migdia, perquè així surt, sempre diem, no?, la referència, surt el TN de les dues, no? O al vespre, doncs, hem d'enviar imatges abans de les 7. Clar, sempre vas a contrarrellotge, has de treballar molt ràpid, anar a buscar les imatges al màxim ràpid possible per poder-les enviar. Aquesta era una branca, que és difondre els mitjans de comunicació, però també tenim una responsabilitat molt important a nivell intern de bombers. Per exemple, quan es fan els centres de comandament, doncs moltes vegades nosaltres anem al centre de comandament i podem facilitar imatges perquè els caps de la intervenció, perquè els polítics, perquè tota la gent que està allà, totes les agències que estan intervenint en l'incendi o en l'accident, puguin saber què està passant. Per exemple, això ens va passar en els incendis, a vegades és més difícil, però amb accidents, per exemple, l'accident que va haver-hi de tren que fa un a Gelida, sí. Doncs nosaltres vam anar a gravar imatges del tren i immediatament vam anar al centre de comandament i davant de tots els intervinents, de la consellera, tota la gent, doncs vam poder facilitar imatges perquè veiessin exactament què havia passat. Per tant, també tenim aquesta funció interna.
0: I encara una altra, suposo que aquesta és la de documentació. Entenc que també deuen servir després per repassar exactament els dispositius, com han funcionat, o els mateixos focs com evolucionen, no? Vull dir que també deu tenir una utilitat a nivell de en un futur de prevenció, d'estudi, no?, dels casos d'emergència.
1: Sí. És a dir, una mica la funció de l'equip de registrament d'imatges tenen, no sé, podríem dividir-ho com en quatre objectius, no? Un, sens dubte, és visibilitzar la tasca dels bombers, és a dir, sobretot en els mitjans de comunicació, doncs que es vegi que els bombers estan treballant. El problema que hi ha com en els grans incendis forestals i en qualsevol servei, el fet que els mitjans no puguin accedir a zona calenta, doncs moltes vegades s'explica, doncs hi ha hagut això, hi ha hagut un altre, hi ha aquest perill, però no hi ha imatges. Doncs, per tant, podem visibilitzar la tasca que fan els bombers, no? Sí. L'altra cosa és el fet que nosaltres estiguem a dintre de zona calenta, doncs et permet que tot el cap d'intervenció doncs, es treu la pressió mediàtica. És a dir, en un accident d'autocar molt mediàtic, no? Sí. Doncs tots els mitjans volen aquelles imatges. Si hi ha 30 mitjans allà que volen aconseguir imatges, doncs això genera una pressió mediàtica a tots els intervinents molt important. Sí. En canvi, si per exemple, el cap d'intervenció diu aquí no vull ningú, d'aquí una hora tots els mitjans de comunicació tindran imatges, que les presentem sí. nosaltres, doncs això permet, d'una banda, tenir tot treballar de forma segura i que tothom, doncs, que la prioritat que és resoldre aquell servei, doncs, que es resolgui el més ràpid possible.
0: I també mantenir un criteri, també, sí. És a dir, perquè sí. sabem com funcionen sí. els mitjans i alguns aniran a buscar les imatges més dures, sí, no? Sí, que potser sí. cal estalviar.
1: Sí, sí, sí. Això és un dels criteris molt importants, també, és a dir, això ens ha passat en molts accidents, l'accident de Gelida que comentava abans, o un accident molt sonat que va haver-hi, que en aquell dia vaig treballar jo i que em va tocar a mi també, l'accident que va haver-hi d'un autocar Pineda, sí. fa un parell d'anys. Sí. Evidentment, tot i ser nosaltres, sempre acaben apareixent, a través de gravacions de WhatsApp o travessis, acaben apareixent imatges que potser no convenen, per exemple, de les víctimes, és a dir, de víctimes, de situacions incòmodes, que després aquí sí que, evidentment, nosaltres sempre tenim aquest criteri de respecte a les víctimes, a les propietats, etcètera, etcètera, que nosaltres també fem una mica de filtre, no? És a dir, no vol dir que no ho gravem per a investigacions posteriors o el que sigui, però sí que, d'una manera, doncs,
0: no s'ofereix a mitjans.
1: Garanteixes aquest. Una mica el criteri deontològic de les imatges que poden aparèixer.
0: Molt bé, em sembla que t'he tallat, perquè havies dit quatre...
1: Sí. Bueno, hem dit això, visibilitzar els bombers, no? Treure la pressió mediàtica, sigui una altra funció. Una altra cosa important que hem anat veient durant aquests anys, és a dir, el fet d'ensenyar què està passant... també a la població afectada li permet entendre algunes decisions. Per exemple, ara que es parla tant dels confinaments, no? I jo recordo, per exemple, l'any passat, l'incendi de Paüls, que va ser un incendi potser dels més importants que hi ha hagut que he treballat jo, no? Que aquests últims 5 anys, doncs recordo que van confinar Tortosa, no? I Tortosa no pràcticament no es veia ni el fum ni es veia les flames. Però, clar, però, clar, nosaltres sí que vèiem, vam facilitar imatges de la virulència del foc, i si la gent veia realment el que estava passant o que s'estava cremant una gasolinera o el que estava passant, doncs realment la gent es pot conscienciar, no? També és aquesta informació de servei, d'alguna manera, que realment vegi què està passant, no? I l'última funció, que és el que tu apuntaves, és el que nosaltres en diem el retorn d'experiències, no? És anàlisi. És a dir, molts d'aquests grans serveis... després, quan han passat, doncs sí que nosaltres fem el que diem retorn d'experiència, que és un petit reportatge d'ús intern que serveix per analitzar una mica què ha passat, no? Sí. I en alguns casos concrets, fins i tot les nostres imatges doncs serveixen per processos judicials, no? Com a
0: per prova.
1: Per investigació, ens requereixen doncs, imatges per entendre alguna cosa que nosaltres, pel que sigui, hem pogut gravar i hem pogut enregistrar.
0: Hi ha molt debat aquest any, per exemple, sobre la gestió dels boscos, i entenc que això, que tu no ets bomber, però estant des de dintre, clar, estàs molt informat, és periodista, a més, no? Deuen compartir informació. No sé si quan surts a sopar amb els amics o així i comencen a parlar dels incendis et costa mossegar-te la llengua.
1: No ho sé. Bueno, una mica jo... el poc que he après en aquests 7 anys, de 7 campanyes, és que al final cal una mica de... No sé, jo intento ser una mica prudent, no? Vull dir, tothom va preguntar, què aquest any serà difícil? Dic, no ho sé, vull dir, pot ser difícil o no pot ser difícil. Jo recordo haver passat algun estiu amb risc extrem d'incendi i no hi havia cap gran incendi, no? Sí, i el tema de gestió dels boscos... alguns dels vídeos que fem també són sobre divulgatius, sobre mesures preventives. Ara precisament estem preparant un material per bombers que aniran a fer unes conferències a la Unió Europea per convèncer sobre una mesura concreta. El que sí que jo veig a nivell personal és que realment tenim molt i molt i molt de combustible, és a dir, jo actualment visc a Olot i quan pujo a Sant Joan de les Abadesses surts del túnel de Collabós i veus una gran extensió d'arbres, no? I una mica la deformació és que dius, ostres, moltes vegades la majoria de gent veu, ostres, que és bonic aquests boscos, i ara potser per deformació, no?, d'aquests anys, jo vaig dir, ostres, quin pilot de combustible que tenim aquí, no? I evidentment, sí. I l'altra cosa és, també es parla aquest dia, no?, que el fet de... En el món dels bombers hi ha un concepte que és la paradoxa de l'extinció, no? És a dir, nosaltres hi ha una pressió social que qualsevol foc s'ha de pagar immediatament, no? I potser a vegades, doncs, convindria deixar cremar una mica més el foc, perquè això, en el futur, previndrà que un foc en el futur doncs sigui molt més gran, no? És a dir, unes àrees cremades doncs et permeten també com una mena de tallar focs i potser el foc és un procés natural també, no?
0: Sí.
1: Però bueno, això ja no és tema que em pertoca a mi, hi ha experts que ho expliquen molt millor.
0: No, al final és tot, que ho veiem tot des de la nostra visió humana, perquè doncs fa... milers i milers d'anys els homes no utilitzàvem la fusta, no? I els boscos eren... Tot Catalunya devia ser un bosc, no? I quan hi havia un incendi segurament eren molt més impressionants que els d'ara. Passa que ara n'hi ha molt sovint, hi ha moltes cases i els patim i a més els provoquem nosaltres, vull dir que...
1: Jo crec que era una mica el contrari del que acabes d'explicar. És a dir, jo crec que mai hi havia hagut tants boscos com ara.
0: No, però...
1: La història recent.
0: Ah, sí, clar, jo et parlo de quan nosaltres anàvem amb calçotets fets amb la pell d'un animal, eh?
1: Això sí. Vull dir, si nosaltres mirem fotografies de la Garrotxa, del Ripollès, de fa 100 anys, pràcticament no hi havia boscos, perquè el bosc es treballava, és a dir, es feia carbó, hi havia ramaderia, és a dir, i no hi havia aquests focs tan grans, és a dir, era un altre paisatge diferent.
0: Ja per anar acabant, hi ha algun incendi o alguna escena que t'hagi canviat la manera de viure i de veure aquesta professió?
1: A veure, clar, de tots els incendis més o menys vas agafant... De tots te'n quedes alguna cosa, no? A veure, jo recordo potser l'incendi que he fet... Que he anat a gravar, potser dels més importants, va ser el de l'any passat a Paüls, que realment va ser una bogeria. Va haver-hi, va cremar moltíssim, amb molta virulència. Evidentment, sempre passes alguna situació amb més tensió, no? I de la qual sempre te'n recordes i n'aprens. Aquest cap de setmana a la Bisbal també, déu-n'hi-do, la feinada que va haver-hi. Una de les coses que és a dir, sembla que gravar un incendi és fàcil, realment la nostra feina, això a vegades sorprèn, no? Però la feina que tenim l'equip d'enregistrament d'imatges, quan anem a un foc, realment és molt difícil trobar les escenes per gravar, perquè normalment el tema de la Bisbal, el tema de Paüls, estem parlant d'unes extensions molt i molt grans en el qual hi ha carreteres tallades i nosaltres hem d'anar a trobar bombers treballant. I moltes vegades, quan arribem tard, que els bombers ja han muntat la línia, ja no estan allò desenvolupant tota la seva tasca, moltes vegades arribem abans i ens hem d'esperar una o dues hores perquè arribi, i desplaçar-se d'un lloc a l'altre normalment és, sol ser bastant complicat. Per tant, moltes vegades és com el joc del gat i la rata, no? Que anem, ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Vull dir que els incendis forestals així tan grans, realment no és fàcil gravar. Mm. Has de, són moltes hores i és anar amunt i avall a buscar la notícia. I a nivell que em comentaves d'impacte, doncs potser tots aquests anys una de les experiències que em va impactar i que realment, doncs mira, vaig estar uns dies donant i voltes, va ser una recerca fa l'any passat, en la qual, doncs mira, es van localitzar una recerca d'uns aigats, en el qual va morir un pare i un fill, doncs fet això, no? Fins i tot haver de gravar doncs, aquestes escenes, doncs em van bastant impactar, però bé, al final saps que forma part de la feina i de la vida, doncs que cada dia realment passen moltes desgràcies. Mm.
0: I l'última, ara sí. Quina és la cosa que més t'ha sorprès després d'haver conegut la feina dels bombers des de dins?
1: De la tasca dels bombers?
0: Sí.
1: Refreixes?
0: Sí, sí.
1: No, no, evidentment, doncs, el cos de bombers doncs, fa una feina excepcional. Sí que una cosa que he après i que vaig explicant a la gent, no? És dir, tenim aquesta idea d'una imatge idealitzada de la feina dels bombers. Evidentment, és una feina idealitzada, una gran feina, però un incendi forestal o un gran sinistre doncs no és el que passa més sovint. És a dir, la immensa majoria de serveis que fan els bombers doncs són serveis molt desagradables, d'anar a obrir portes de gent que s'ha mort tota sola a casa, accidents de trànsit. És a dir, la imatge aquesta d'anar a apagar focs és molt bonica, però realment la feina que fan els bombers el dia a dia, és la que fan més, realment és una feina molt dura, no només físicament, sinó també psicològicament, i moltes vegades la gent no és conscient, no?, que realment la feina del bomber és en algunes situacions molt dures, evidentment. Mm.
0: Mm. La de baixar el gatet de l'arbre també passa o no?
1: Evidentment, sí, sí. És un dels serveis que també es fan. Sí,
0: sí, sí, no és cap broma.
1: No. És un dels serveis que... No puc dir que sigui el més habitual, però per això els companys de premsa doncs, et podrien donar estadístiques. Sí, sí, normalment hi ha com una mena de protocol, no? Es deixen passar unes hores, però sí, al final se'n fan de rescats d'animals. Alguns bastant interessants. Ara no fa massa, per exemple, aquí a la zona de Camprodon, que fa un parell de setmanes, es van a rescatar un cavall que va caure en un fons de vall i se'l va rescatar amb helicòpter. També n'hi ha d'aquests així més sonats.
0: Doncs, sí, Edu, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I esperem que
1: molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que no hagis de treballar gaire els pròxims dies.
1: No. Ara ja, després d'aquesta setmana tan intensa, ja comencem a tenir ganes de que s'acabi una mica.
0: Sí, sí.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
0: I anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana. Avui al Passeig Comte Guifré, 9:45, vàrem parlar amb ell, concert d'en Litus dintre de l'Estiu és viu. Ripoll, a veure què fan, que tinc un cartell aquí molt petitet, l'ampliaré i veuré que veig un home escalant. Què fan? Doncs fan el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, que fan el Cinema Teatre Comtal. Una cosa que no acabo d'entendre. Potser és que a Torelló tenen el cinema tancat o estan de reformes, no ho sé. Què més? També el casino de Candabànol, El cel meu, infern teu, el divendres 10 de juliol a les 7 de la tarda. És una obra de teatre. Dissabte, durant tot el dia, se celebra la primera edició del Rural Fest, una nova proposta que omplirà la plaça Clavé d'artesania, alimentació, activitats infantils, cultura popular, espai gastronòmic i música. A 11:15, amb el punt de trobada a l'oficina de turisme, sortida a la natura, bruixes i plantes remeieres. A 12:15, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A 6 de la tarda, al Passeig Comte Guifré, audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. i a les 10 de la nit, concert de Maria del Mar Bonet al claustre del monestir, dins de la programació del 31è Festival del Comte Arnau. Què més? Festival de Música Sant Pau de Segúries, també l'11 de juliol, però a les 7 de la tarda, el Rancis de Rastis Bluesman i Pau Lleres. A Planoles, el dissabte 11 també, a les 6 de la tarda, a l'Església de Sant Vicenç, concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus, Aires Extemporae. A 9:15, Cinema de Fresca, projecció del curs Ocaigua i de la pel·lícula Una canción para mi tierra. I amb la presència d'Agnès Lladós, membre del projecte Poctefa Sol Pir. A partir de les 10 del matí, durant tot el dia, a Navà celebraran la seva festa major amb diverses activitats i concerts a partir de les 11 de la nit. Diumenge, a Planoles, a les 11 del matí, al casino, conferència col·loqui de Miquel Sitjals, mestres de la República. I amb sortir de les 10 del matí del refugi del Pla d'Arola de Ribes de Freser, sortida matinal per aprendre a identificar les espècies de molses i hepàtiques més comunes al Ripollès. Una activitat gratuïta, però per la qual cal reserva. Organitza el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. I a Llanars se celebra la 17a trobada de motos i cotxes clàssics Memorial Jordi Llongarriu. I això és tot. Aquí ho deixem. Que vagi bé. Bon cap de setmana. Passeu-ho bé. Adéu-siau. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és divendres 10 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú es demani si encara queden entrades pel concert de Maria del Mar de Bonet de demà i vegi que sí, i en compri un parell i un per la seva parella. I potser faran doblet perquè d'aquí a una hora, avui divendres, al passeig, en Litus, en Carlos Ribas, farà un concert. Hola, Litus.
3: Hola, què tal?
0: Ets un clàssic de l'estiu, no hi ha estiu sense Litus, ja gairebé.
3: Pràcticament, eh? Es pot dir que això de venir a Sant Joan de les Abadeses és una tradició estiuenca que a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè per mi és com una espècie de, també de respir de l'aglomeració de la Costa Brava.
0: Vas començar a tocar de molt jovenet.
3: Jo tinc una gravació de quan tenia 2 anys que cantava Revolution dels Beatles amb els meus germans, que tinc germans grans que tenien un grup de música, que tinc una cinta d'aquesta que jo ja estava cantant els Beatles. Crec que vaig caure a la marmita del rock and roll quan era petit i, per tant, no ho he pogut evitar.
0: Quan vas començar a dedicar-t'hi professionalment?
3: A nivell professional, si s'entén com professional de cobrar per tocar, et podria dir que vaig començar als 15 anys, perquè estava tocant aquí al passeig de Palamós, davant de les terrasses, i jo no vaig tenir mai setmanada. Els meus pares no m'havien de donar diners per res, perquè jo m'espavilava els estius per poder tenir els meus diners mentre tocava. I a partir d'aquí, doncs, sí que ja vaig començar a formar bandes. Primer, gràcies al grunge, no? Amb 14 anys, amb l'aparició de grups com Nirvana o com Pearl Jam, van fer que deixés el futbol, que veiés per la llum i que no arribaria a jugar el primer equip al Palamós. I que potser em donava millor això de cantar i de tocar la guitarra.
0: Ets periodista i treballes a Ràdio Palamós i ho combines amb la música.
3: Sempre ho he anat combinant amb la música, que la considero una feina, en el sentit de que sí que em dona, evidentment, doncs, treball, entre cometes, però jo ho veig com algo més, no? No et diria que és un hobby, perquè no és un hobby, sinó que jo crec que és una manera d'entendre la vida, és una filosofia. O sigui, jo no deixaré mai de tocar ni de cantar. El que sí que és veritat és que cada cop sóc una mica més selectiu, en el sentit de que, com que no ho necessito i tinc una altra feina, no tinc aquesta pressió que potser poden tenir molts amics meus que només es dediquen a la música, no? I per això faig coses que m'agraden. I, per exemple, doncs, el repertori que la gent veu a Sant Joan de les Abadeses quan vinc a tocar el Nervis, que sol ser de versions, són versions que a mi m'agraden.
0: Doncs esperem que no plogui, que no ho farà,
4: perquè recordem que l'any passat va ploure, però vas tocar, no sé si et preocupa.
3: I el Mundial, no? Que també això també em preocupa una mica. Em sembla
4: que
3: juga... Crec que juga a Espanya, aquella hora.
4: Ah, sí?
3: A les... Sí, crec que juga a les 9. Jo estic per dir-los el del nervis, a veure què passa, si retrasem una mica l'hora del concert o què. Mm-hmm.
4: Doncs un plaer. Marxarem escoltant una cançó teva original avui.
3: Un plaer i ens veiem al nervis a Sant Joan de les Abadeses.
4: Perfecte. Fins divendres. Adéu.
3: Sí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Ànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: world has moved again since then.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
2: Pan 107.4 FM.

Aquesta setmana dedicarem el programa a Baba Sissoko, un griot de Mali que ha experimentat fent col·laboracions amb altres disciplines com el jazz, el blues, però que representa la música tradicional de Mali. Escoltarem des dels primers discos fins al darrer d'aquest 2026 i moltes d'aquestes col·laboracions. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estar una mica així de l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: Escoltes i cants.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.